0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

here. Beat Zucchini. Beat Zucchini.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Escolta, Zicat. I'm in love, yeah, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: make it worse. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Escolta Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
2: ICAT. Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Sia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT.
1: A ICAT.

0: comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!
1: Tu master, brazo de un mister, boxe un pijo, cani un hipster. Jugam en el twister,

i Cat Weekend. Get some gold.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducats. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Ho veus?
1: Okay.
0: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
1: Molt.
0: Tan nostre com dir posarem llum
2: a la foscor.
0: O com dir aventureres, aventurers.
1: Ens hi apuntem o què?
0: Què dius?
1: Saps que és molt nostre, també?
3: Sou molt bona gent!
0: Silenci.
1: Per nostre, el Clara i Carlos TV3 Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
4: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
1: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
0: Molt nostre.
5: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullan.
1: Bon dia i bona hora, sigueu molt benvinguts a ICAT Mans, el programa de músiques d'arrel ICAT, una nova hora de folk, de world, de tradició i sonoritats que no deixen d'evolucionar. Avui ens posarem a escoltar com sona el futur de la música d'arrel quan es barreja sense manies. Ja sabeu que és una debilitat que tenim. Ens visitaran els Escamot, una formació que uneix generacions, folk, electrònica i noves propostes musicals en un debut que sacseja etiquetes i obre nous camins amb el seu primer treball, Tarannà. També rebrem els Fetus, que tornen amb un disc convertit en una mena de romancer contemporani per explicar-nos aquest país nostre, les seves contradiccions, les seves lluites i els seus desastres quotidians, entre la ironia, la ràbia i la festa. Amb ells, per tant, romancer tartera. Tot plegat amb la Rosa Silluer, la Mònica Muñoz i qui us parla, Quim Rutllant. Des d'ara i fins a les 10 del matí, amb tot el folk, el world i la música d'arrel.
0: A ICAT comença l'ICAT Mans, amb Quim Rutllant.
1: Som-hi, que aquest és l'ICAT Mans. Primeres notes d'aquest matí, amb permís de la sintonia, una proposta de concert per dijous que ve. Mataró, són Lia Sampai i Coloma Bertran, que pujaran a l'escenari del Teatre Aliança a les 9 del vespre en el cicle de músiques tranquil·les de la capital del Maresme. Ara amb elles, Desolació.

0: Lia Sampaio i Coloma Bertran, hem obert d'aquesta manera aquest diumenge, aquest ICAT Mans a ICAT.
1: Folk, wall i arrel amb accent català. Cada diumenge a ICAT.
0: Si hem anat a concert a Mataró, no ens mourem d'aquesta ciutat perquè el grup La Coixinera d'aquesta ciutat ha presentat nou treball, sortia dijous. És el Quanta Ballera i ens demostren que estan en plena forma. Els mataronins ens presenten aquesta a la Torre Xica.

0: Aquest era Valjota de la Perifèria. Són els Trèvol des del folk d'Extra Radi.
1: Diumenge a les 9, la tradició sona en directe. Ets a Icatmans.

0: Hi ha grups que fan discos i d'altres que gairebé fan cròniques de país. En aquest cas, els Fetus fa temps que caminen per aquest territori on la cançó popular, la sàtira, l'esperit punk que defineix la formació, es dona la mà sense demanar permís. Ara tornen amb un nou treball que recupera l'esperit dels antics romanços per explicar-nos una Catalunya feta de trens que no arriben, llengües que reculen, monstres quotidians i fins i tot la grisa de la política. I alguna esperança també tossuda que encara resisteix. Un disc que mira l'actualitat amb mala llet, amb ironia i molta música. Ens acompanyen a l'estudi d'ICAT en Telm Terrades i l'Adrià Cortadelles. Bon dia, benvinguts a l'ICAT Mans.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts a l'ICAT Mans, un romancer de tartera que podria ser un informatiu d'alguna manera, no?
1: Exacte.
0: Amb la línia dels romancers.
2: Sí, era el repte. De fet, es diu romancer tartera, no? Perquè en Telm tenia la
1: falera aquesta de posar un sintagma de dos noms, exacte, un nom en aposició. I sí, és com obrir el 324 o el 3catinfo, no sé com se n'hi diu ara.
2: Sí.
1: Però bueno, el repte era aquest, no, Adrià? Era fer un disc d'actualitat.
2: Sí, és a dir, tot va venir a partir del romanço de la Rambla de Pollo. Estàs dit, i de tant en tant està... És a dir, ho vam fer, aquest sí que vam publicar, té això, no?, que intentes que vagi certament lligat a l'actualitat. No ha pogut ser tant com volíem, però sí que és un retrat d'un moment. I sí que després d'un disc que era més un calaix de sastre, com el Cantinou fa aigua fresca, diferents temes que havien anat brollant, en aquest cas, doncs vam... A partir d'això de Romanço de Rambla de Pollo, que de fet va ser idea d'en Marçal Lledó de Bank Robert, que ens ho va suggerir, ens va dir per què no feu... Clar, n'havíem fet algun de romanço, no?, d'en Quico Sabater, n'havíem reinterpretat algun allò de l'Arnella, però no havíem treballat mai el gènere com a tal. I en Marçal ens va suggerir per què no feu... Quan passava tot això dels aiguats de la Dana de València i del País Valencià, i vam dir, doncs... Ell va començar... Ens va dir de fer-ho...
0: Es va començar a dir temes, fins i tot, no?
2: Sí, no, va dir per què no ho feu, això? I vaig dir, hosti, va, sí, és bona idea. Al cap d'uns dies em van parlar i vaig dir, vaig començar a escriure, però no d'allò. I diu, mira, em vaig encigalar tant veient tot el desenvolupament dels fets que l'he escrit. I aquest romanço és lletra del nostre mànager. I el vam musicar i a partir d'aquí, doncs, mira, vam acabar dient, va, fem l'exercici de fer un romanço.
1: Exacte, d'aquí ja van brollar els altres, en certa manera.
2: Sí.
0: Donaria per fer... un tema cada 15 dies amb el que està passant.
1: Exacte,
2: és que de fet m'agradaria tenir com més imminència, el que passa que, saps, és a dir, mira en Bruce Springsteen, no?, amb Streets of Minneapolis, realment cap de 3 dies o 2 dies ja el tenia. Passa que, clar, nosaltres anem al nostre aire, vull dir que tampoc és tant, no?, però sí, podríem estar fent volums cada any, no?, al final.
0: El fet de parlar de tarteres, que anem pel Pedregà...
1: Bàsicament és això, sí. La idea és que la tartera, no?, és aquesta esllavissada o aquesta paret esllavissada de part de la muntanya, no?, però també és un camí, no?, perquè molts runners d'aquests o penya que va amb l'Estrava, aquestes coses es fan mal. Però acaben pel Pedregar moltes vegades, que els han de venir a rescatar i tot això. Bàsicament, pot ser camí, pot ser trinxera, és una metàfora que anem pel Pedregar, que les bases no són sòlides, perquè si proveu de caminar per una tartera tot aquest pedrigoleig, no?, se t'enfonsa els peus i pots acabar malament. Però també és el que dèiem, no?, que en certa manera amb les pedres també es poden construir coses o es poden agafar i xafar-ne d'altres.
2: Sí, buscàvem una paraula per acompanyar romancer i tartera.
1: Sí, i també en certa manera ens lliga a la terra, no? Vull dir, el primer disc de Fetus era l'epicentre del fangar, el segon terra cuita, vull dir, al final sempre aquest element ja està molt present.
0: Veníeu del Cerro dels Perduts, del Cantinou fa aigua fresca. Sou molt prolífics. Heu anat a discutar, sí, 2 anys.
2: Clar, de fet, hi ha el Sota Gall i Rei, que surt el 21, i la Serra dels Perduts, que surt el 22.
0: El 22.
2: Però, clar, no és el mateix reinterpretar cançons que fer-les nosaltres. Però sí, realment portem 6 discos en 9 anys, de fet. Si comencem, mirem que el primer va ser el 2017. Això sense comptar els EPs, que molts cops són sobralles o coses que fem així extres. Però sí, bon ritme prolífic. Realment, no ho sé, és com que mentre estiguem ens sentim en bon estat de forma i vagin sortint idees. Realment, per això hem fet el romancer, perquè és com un repte que també t'estimula, no? I sí que així com a vegades sortien cançons de manera més orgànica o aleatòria en funció d'aquest venir de gust, l'exercici de dir, va, tu escriu el romanço de Macrofestival, jo faig el de Rodalies. Mm. T'hi vas trobant, i també... I sí, evidentment ens han quedat temes al tinter, perquè l'actualitat, és això que deia, podríem fer molts volums de Romancer Tartera, però era com que més o menys ens ha anat bé com per anar incentivant-nos l'un a l'altre, els uns als altres, vaja.

0: Telefonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
0: Però rentre l'empara la llei.
2: Clar, m'imagino que amb aquests gairebé 10 anys, no, des de l'epicentre el 2017 fins ara, ha canviat molt, la sonoritat del grup ha canviat sense deixar les essències, senzillament perquè heu afegit aquest trio que ve de l'arrel, però alhora, ja no ho comentaves, no, t'ha tocat posar-te a escriure aquesta vegada també.
3: Sí, bueno, és una cosa que de fet ja portem uns discos fent-ho, que és que al final amb l'Adrià i gairebé tot el grup som molt lletraferits i ens anem donant, bueno, és això,
2: marges, no? Doncs, espais a que tots.
3: Exacte. I ara li passo un poema, o ara ell em passa una llegenda, no? Vull dir que al final acaba conformant, a vegades pot ser això, pot ser un calaix de sastre com va ser el de l'últim disc, però en aquest sí que ens hem posat més, bueno, el repte d'escriure-ho això una mica a quatre mans potser, o d'anar-nos passant feines en aquest sentit. I molt bé, la veritat.
4: A nivell de contingut, saps, també estem notant que a nivell de recepció mediàtica, suposo que el fet de fer un disc conceptual és com que, de fet, en Marçal novament ho deia, que del Canti Nou fa aigua fresca no va acabar ni de fer una nota de premsa com a tal. D'aquest és com molt més fàcil explicar-ne coses, i per això també, no sé, inclús és que a nivell conceptual, també estètic, l'auca que il·lustra la portada, aquests primers concerts que estem fent, alguns són, vam estar aquí, vam ser a l'Auditori de Girona l'altre dia, al Barna Sants, que alguns són en públic assegut, inclús repartim octavetes a l'entrada, per tal, amb l'auca, perquè la gent ho vagi seguint, perquè el toquem per ordre, saps? Passa que d'aquí 4 dies ens cauran temporades de festes majors a sobre.
3: I això s'acabarà.
4: I s'acabarà, però és tot un exercici, això de fer 13 cançons per ordre, i inclús amb àudios immersius que contextualitzen a Rodalies, que contextualitzen o no sé, un míting electoral del PSC, saps, on sigui, vull dir que anem tractant temes en un macrofestival, vas com entrant a certes coses, que també és tot un exercici tocar les 13 cançons, perquè justament portem tal ritme i tal voràgina que molts cops n'hi ha que no les acabes ni tocant mai, saps, perquè i està bé donar-los el seu espai perquè volen la seva feina i la seva dedicació.
5: Que està legislatura
2: parlant una mica dels temes, heu apuntat aquesta candidatura de progrés, que és una crítica absoluta contra fins i tot ja no només a partit, sinó a la política autonòmica en general.
3: Sí, podria ser una crítica, i nosaltres al videoclip de fet sortim fent de polític de manera, o sigui, que
4: no, d'una manera brillant.
3: D'una manera brillant, sí, que és veritat.
2: Colaria segons com, sí, si tens l'àudio.
3: Sí, l'enginyer li queda molt bé, ja ho han dit. Però, i potser amb el videoclip es fa molt palès que és una crítica i que és esperpèntic, no? Perquè allí se'ns veu d'aquella manera. Però al final el que fem és estirar una mica el fil del romanço, és dir fil per randa i de manera objectiva els projectes del PSC. Vull dir, una crítica ho és perquè l'audiència ho llegeix com una crítica. I fem servir segons quins termes, no? que potser ho porten a fer aquesta lectura, però bàsicament el que fem és posar un mirall davant dels projectes que un partit polític en concret, o en aquest cas el PSC, o diversos fins i tot, doncs diuen que, no? Diuen que faran, que si el Hard Rock, que si
2: el cinturó,
3: que si el Pla Andressa, vull dir, al final
4: són fets objectius, que vull dir que el romanço vol certa objectivitat, però tal com diuen sempre, segons l'aire, doncs té un punt més irònic o un punt més èpic fins i tot, però en aquest cas realment és increïble, perquè simplement és un romanço electoral que narra certs projectes i fa això de posar el mirall, de dir, ostres, és aquest el progrés, és això el progrés.
3: Exacte.
4: Ampliar l'aeroport o fer el quart cinturó. Sí. Ostres,
3: no fem la pregunta literalment, però te la pots fer.
2: No, el fet d'exposar-hi el que deia davant del mirall, i això vols dir, però temes d'actualitats, però temes que també ens en va 40 anys enrere. Exacte. Aquest vol de l'almirall.

0: amb un joc a capella que parlàvem abans en temps, que us hi heu posat bé. Això sona tal qual, sonarà tal qual a les
1: sí,
0: festes
1: sí,
0: o
1: està sonant,
0: us hi posareu sonant,
2: va molt bé, inclús per generar dinàmiques, saps allò de o jo que sé, en alguna l'altre dia vam presentar, vam fer com una prescolta del disc així abans de que sortís, inclús quan et diuen toca una cançó, hòstia, el fet d'anar-hi amb les mans a la butxaca i si són quatre veus ja funciona perfectament i inclús els concerts genera una dinàmica molt... Està molt bé que passin coses més enllà d'estar tocant tota l'estona. De cop i volta tothom deixa els instruments i passa això. És increïble, vull dir que... I a part és un romanç estricte d'uns fets històrics. Exacte. Que mira, sí, tot, no tot va lligat a la rabiosa actualitat, però és un fet que, mira, ens venia de gust. Ens ho van suggerir, és una versió dels Chumbawamba i en Telm va escriure... Bueno, teníem la idea de narrar aquests fets i bé, sona prou bé, no? Vull dir que cadascú té la seva veueta, en aquest cas en Telm fa la veu principal, jo faig una veu de molt d'ultratomba, però cosa que no havia fet mai, allò, no vull dir que no la tingui, simplement que no faig la veu principal i no havia fet mai això de fer una veu i tot un exercici.

0: més coses que passen en aquest disc, unes col·laboracions convidats concrets, en Quim Carandell, amb aquest Mariol Branch, que és una benvinguda als expats, o la Chantal Rodríguez amb el Romanço del Talp. Companys que us heu anat trobant per escenaris.
1: Exacte,
0: i també un cop de gust per convidar-los, no?
1: Al final són gent que coneixem també per haver coincidit als escenaris, com bé deies, i ha sigut l'únic disc on, bueno, m'he intentat també, com que els temes són llargs, perquè el Romanço és un format llarg, doncs li anava bé en certa manera això, compaginar veus, no? I partir-se una mica la cançó. No ho sé, jo crec que bé.
2: I fa salut, sí. i a part d'haver-hi coincidit, evidentment coincidim amb els grups, però en som molt fans, tant de Remei de Gala Fresca com de Ludwig van, i molt contents de tenir-los així com... Només les veus, diguéssim, però està molt bé perquè dinamitzen. En el cas del Romanço del Talp, realment és una cançó llarga, com més de lletra, una mica més... No sé, poder cos més menors, que fa que sigui una mica més dramàtic, el tema ho és. L'altra potser és més divertida, la de Mariol Branch, però no deixa de ser una crítica a la gentrificació, i això que deia en Telm realment fa salut, que com que en Telm fa de cambrer en una estrofa, el fet que en Quim sembli així com una mica, bueno, entrin en joc diferents veus, en Quim sembla més com el comensal desemparat que no troba la seva taverna, i és com que sí, ho fa més dinàmic.
1: Sí, dramatitzem.
3: Fa ben poc que ets anat l'agost del 17, passen anys i l'odi diria que encara et va estret. N'hi ha alguns que es pregunten quan vares sortir de l'ou, mentre Europa es despista i ho veu com un afer nou.
0: Hi ha una frase que m'encanta: la teva aliança és un nou jou, que sí. És una nova Catalunya. És un mirall més, fins i tot potencial públic.
2: Exacte, està de purgar-lo.
1: Exacte, aquesta és la idea. Sí, sí, bueno, és a dir, la cançó de Una nova Catalunya és una versió del Billy Bragg a New England, que en realitat la cançó de Billy Bragg no té una lectura política, crec, que bàsicament...
2: Sembla... Jo crec que en té, de lectura política, però aquesta precisament...
1: Bueno, no. però potser sí que ho és així, com... Perquè bàsicament el que diu, a mi diu alguna cosa com: a mi deixeu en pau, em voler construir un nou país, jo el que vull és estar amb la meva xicota, no?
2: Sí.
1: I poca cosa més. Sí, I nosaltres aquí sí que ens hem posat una mica més transcendental.
2: Una lliure reinterpretació.
1: No? Ho hem interpretat. Bueno, no ho sé, ho anàvem dient. Al final el que veiem en els nostres concerts que és una cosa que no només passa a la música, que entenc que passa a totes les parcel·les de la cultura, és que l'auge de l'extrema dreta també es cola en segons quins llocs on podríem coincidir-hi tots, no? Nosaltres que som eminentment antifeixistes, perquè ens n'adonem que el folk o la mitologia catalana o aquests, diguéssim, mites fundacionals del catalanisme, doncs són compartits amb segons qui, que abraça unes posicions molt extremes. I aquesta gent, l'extrema dreta, jo entenc que troba en el Comte Arnau, en Sant Jordi, i en altres mites, doncs una raó de ser, no?, d'aquesta essència o d'aquesta volguda raça o aquesta ideologia que crea expenses o foragitant algú altre, no? I com que el nostre projecte, diguéssim,
0: no va per aquí,
1: i a més que entenem que això ve d'un descontentament del postprocés i d'un mal anomenat momentum o no sé, digue-li com vulguis, no? Doncs això, fem palès que nosaltres no entenem la música d'aquesta, o no entenem l'arrel d'aquesta manera, el folk d'aquesta manera.
2: Bé, no només això, sinó que fem pedagogia.
1: Exacte.
2: perquè en algunes entrevistes ens han dit: és que canteu a la contra. Jo no crec que estiguem cantant a la contra, estem posant miralls i exposant uns fets que només els fets de narrar-lo, en aquest cas, no, expliques uns fets i com ho veus, no? I com pot ser un jou, com tot plegat és un jou.
1: Exacte.
2: Tenint en compte d'on vens, o això que dèiem de la candidatura de Progrés, són com fets objectius que el fet de cantar-ho ja posa davant d'un mirall, i pensant que podem fer país i contribuir que potser no només és a la contra, pot ser que molta gent digui: ostres, tant de bo, saps?
1: Sí, perquè segons com, a la contra també pot ser, i pot anar a l'extrema dreta, o no? O l'extrema dreta ara s'està erigint com un discurs que pretesament va contra alguna cosa, pretesament és reaccionari, vull dir.
2: Sí, sí, sí. No, vull dir que és evident que cantem contra això, exacte. Però de manera constructiva, vull dir, sempre. Saps?
0: Ben fet. Escolta'm, 12 de juny, Sant Feliu de Guíxols, a Las Vegas, 24 de juliol, a la Vilanova, la Geltrú, al Tinglado.
2: Sí.
0: I parlant de macrofestivals i tot plegat, convits en llocs de parcs dels fòrums i aquestes coses, o què?
1: Bueno, nosaltres no ens tanquem a res, no sé.
2: Posem un mirall.
1: Sí, al final.
2: Posem un mirall, és un fet que vas al fòrum, veus d'aquí en una pantalla gegant, tira una cervesa a sobre, no, vull dir, al final no rem uns fets objectius de que això passa.
1: No, i el macrofestival, o sigui, la cançó Macrofestivals és això, vull dir, és, com diu l'Adrià, com tot romancer, busca això, no?, narrar aquests fets objectius, i és que realment aquests festivals, molts d'ells, dit pels seus promotors, s'estan erigint amb alguna cosa més que no pas un festival de música, no? I et diuen, vine a gaudir d'una experiència, vull dir, jo què sé, jo com a malhome, no nosaltres,
0: si
1: com
0: a malhome. Vaig a un concert.
1: Vaig a un concert, a mi més.
2: I si vas a mercat, vas a mercat.
1: Exacte,
2: no?
1: Jo no vull una experiència, deixa'm en pau, saps? I per tant, vull dir que t'acabem concretament aquest model d'oci musical o d'indústria musical. Vull dir, però aviam, no sé, si ens hi volen, doncs ja ho farem per.
2: Sí, vull dir, a veure, no, és un fet que no anem a masses, però bueno, tampoc, no sé. És a dir, és igual, no sé.
0: El Tinglado no seria un festival, però és un bon lloc.
2: Sí,
0: bon,
2: és un gravíssim lloc.
0: És el macro, no.
2: Però tampoc no som alienígenes, ja anem a certs festivals.
1: Sí,
2: saps,
1: i hem anat, sí, clar, sí, aquesta és la idea.
2: Que
1: dir,
2: simplement, no. Justament com que hi hem anat, que tindrem l'experiència.
1: Tenim contradiccions.
2: Però hòstia, el Tinglado, hòstia, és... És preciós,
1: és el microfestival més gran.
2: Sí.
1: No, més macro.
0: O macro més micro.
1: O el macro més micro. No, sí. No sé. No, la festa
2: no és
1: major,
2: macro, és un escenari. No,
1: és la festa major més ben parida de Catalunya.
2: Sí, exacte, i teixit des de teixit social,
1: exacte,
2: una entitat.
1: Sí, sí,
2: no, magnífic.
0: Aquesta és alguna de les oportunitats per poder-nos veure. Són l'Adrià Cortadellas i en Telm Terrades, que també vingut a presentar aquest romancer Tardera, aquest nou treball dels Fetus. Agrair-vos que hagi vingut fins als estudis de Girona avui. Que vagi molt bé. Molta sort i que t'estiu.
2: Moltes gràcies.

0: Són els Fetus que acabem d'escoltar aquest La fi del món a Girona des del Romancer d'Artera. Si els voleu sentir en directe en les diverses presentacions que estan fent, divendres que ve, dia 12, seran a la sala de Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 10 de la nit del Baix Empordà. Sou a ICAT, sou a l'ICATMans, des d'ara fins a les 10 encara molta música que hi cabrà en aquesta hora que us estem oferint amb la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i qui us parla, Quim Rutllant.
1: El futur del folk és ara. Benvinguts a l'ICATMans.

0: Què passa quan una cançó tradicional es troba amb una base electrònica? I què passa quan, a més, hi conviuen diferents generacions i maneres d'escoltar, així com maneres d'entendre la música? Doncs apareix Escamot. Neix precisament en aquest punt de partida. Una proposta que barreja melodies d'arrel amb tecno, amb autotune i una mirada contemporània que no té por de parlar de memòria, de cures o de les contradiccions del present. Avui ens venen a presentar Tarannà, el seu primer disc. Ens acompanyen la Carla Salvador, l'Oriol Boada, l'Elias Lleó. Benvinguts a Liquid Mans.
1: Bon dia.
0: Que no és tot el grup, en falten un parell.
2: Sí.
1: El Joan i el Plas, que són els de la vella escola.
0: Atenció, la vella escola. Això marcarà una mica també tot el que parlarem en aquesta entrevista. Clar, ells dos venen dels que ja tenim una edat, que sortíem a ballar a les places amb la Carrau. Els retrobem en aquest projecte, i un projecte que ara mateix, com dèiem, s'ha agafat aquest nom d'Escamot, i no és una estela de la Carrau, perquè no té absolutament res a veure, però sí que conceptualment lliga bastant. Clar, aquí per qüestions familiars, Oriol, potser tu ho hauries d'explicar, no?
3: Sí, sí. Té aquest paral·lelisme, no?, de que és música actual mesclada amb folk, que té d'actual el que hi ha d'arròs. I sí que té sonoritats una mica carraus, sobretot, bueno, a vegades que ho comento amb ma mare, no?, ho comento a casa, hòstia, això em recorda la Carrau. I justament pues, la Carrau feia el mateix, no?, juntar ska, rock, la música del moment, en aquell moment, i mesclar amb el folk.
0: I aquest punt d'una sonoritat o fins i tot les referències de l'àmbit de la música tradicional, però aquí hi ha una mescla d'edats diferent, no? Generacionalment no té res a veure, i per tant, d'alguna manera, aquest tarannà també és el resultat d'això, Carla. Com heu viscut aquest trobar-vos diferents generacions en diferents, potser fins i tot, conceptes de música?
1: Sí, exacte. No només ha sigut les diferents edats nostres, sinó també els diferents estils o d'on partíem o les nostres... És veritat que també ens uneix molt altres coses, però sí que tot això al final ha anat doncs, fent el camí per acabar de trobar el nostre tarannà a nivell de sonoritat, que ens ha portat un temps, però ara amb aquest disc ja ho hem aconseguit.
0: Lleó, tots veniu de diversos àmbits de la música. Sabies descriure, per exemple, tu de quin camp vens?
4: Des de petit estudio el violí, música clàssica, podria dir que és el meu camp...
0: De comoditat, no?
4: Sí, he estudiat sempre la música clàssica des dels 8 anys fins que vaig acabar l'SMUC. Sí, és el meu àmbit, tot i que jo de tota la vida sempre he estat molt lligat a la música celta i sempre m'ha agradat, doncs, sí, des de petit tenia algun altre grup que també tocàvem així música celta o folk, i bueno, també tinc aquesta connexió. Però bueno, la música clàssica és el meu origen, diguem-ne.
0: I tu, Carla, per quins camins has passat fins a arribar fins aquí?
1: Doncs teníem un grup de versions que fèiem una miqueta de tot. Després també al poble, al Pallars, amb la meva família he begut bastant de música d'allà, folk, amb l'acordió del meu tiet. I com a cantautora he anat també creant diferents projectes fins ara, que he pogut ajuntar una mica tot això.
0: Oriol, tu en el teu cas, les mandolines i els llauts els tenies per casa, però tu aquí vas amb la percussió.
3: El folk, per mi, era una mica reticent. Com...
0: Ja.
3: Clar, jo l'havia escoltat.
0: Però això passa, eh?
3: Sí, sí, completament. I, clar, jo el veia com, bueno, les coses del papa, no? I a mi no me va esto, jo punk, tecno, tal... Jo venia molt, pues, això, el primer grup que vaig tenir com a bateria i cantant va ser un grup punky, completament punky. I després, bueno, vaig començar a explorar amb el tema de les bases, amb el tema de diferents percussions... I al final, pues, m'he sumat en aquest projecte també amb percussió i veu.
5: Jo et canto una cançó.

0: És un missatge combatiu, és un missatge reivindicatiu, que respiren totes les cançons, però molt tradicionals que puguin sonar algunes, però sí que el discurs és totalment del segle XXI.
1: També crec que va molt relacionat amb que la música sigui folk i del per què volem fer folk també, que crec que també és una manera molt política de fer música, no? Que és un tipus de música que es podria estar perdent, no? Un tipus de música que també respira familiaritat, respira barri, respira societat, democràcia, no? I justament crec que és ideal fer aquesta música i poder-hi aplicar les lletres que hi apliquem. Inclús si no les apliquéssim, també té un punt de rebeldia, no?
0: Quan ens arriba una nota de premsa explicant-nos el projecte, ens parla clarament d'un projecte que és autogestionat de caràcter alternatiu. De què fugiu?
2: Bueno, al final, justament partint també del folk, el folk per nosaltres no només és la música, no? Sinó que és tota aquesta comunitat, i hem volgut fer aquesta unió d'un llenguatge actual, però fins i tot a nivell visual, un dels nostres símbols és una vaca, no? I llavors vam voler representar la vaca al camp, la vaca del camp, però dins del món urbà. La vaca al món urbà que van venir des del poble que...
1: Sí, de Vilobí d'Onyar.
2: Sí, una que... Si vols explicar, sí. Jo que va ser el contacte.
1: Sí, o sigui, sobretot, som molt alternatius en què ens ho gestionem tot, no? I, bueno, almenys de moment, perquè també no, els pressupostos són els que són, i volem tirar per aquí. I clar, hi van venir els geganters de Vilobí d'Onyar a fer-nos, bueno, a portar-nos dos caps de vaca, perquè eren els únics geganters de tot Catalunya. Bueno, si surt algú aquí i diu, jo en tinc un. Ho diguin, però sí, bueno, buscant, i necessitem dos capgrossos de vaca. I vinga, allà buscant i tal, i al final, pues, van aparèixer i una hora de trajecte, però... No vale la pena.
0: Clar, perquè us ho plantegeu l'espectacle, fins i tot hi ha una part performativa. N'és clown, n'és circ.
3: Al final, jo crec que tenim un punt d'holisticitat, és a dir, de voler barrejar, pues, les arrels dels nostres avants passats, com la cançó de 1953, com tant en els estils de música. Barregem, pues, sí, tot el recorregut que tenim cadascú, amb el techno, el punk, la música clàssica, el folk, i també amb un nivell artístic en general. Hem fet diversos experiments, a diversos concerts, barrejant alguna mena d'espectacle de circ, i en això estem... Jo crec que encara es podria dir que estem creant i buscant aquest tarannà, però sí, aquest disc és una passa més, i aconseguida, jo crec.
0: Entrem en algun dels temes del disc, us sembla? Potser el més tradi, a veure si m'equivoco, és aquest Ballano. Dies de gresca i de lluita, dies de rauja i soroll. No sé si és el més tràdic, però en tot cas és descaradament elèctric. Això sí que se'n va cap a... Què hi fa aquest Ballano aquí mig?
1: Ostres, pues, això va ser una proposta de mon pare, justament. El va portar allà un assaig i vinga, va, anem a veure què fem amb això. Una cançó que havia escoltat d'un grup de versions folk bueno, d'uns senyors que tocaven folk, i a mon pare, pues, li va agradar i la va voler recuperar. I llavors, pues, vam començar a provar. És una cançó que ha passat per molts estils, de fer-la 4-3, bueno, no ens acabem de trobar, i llavors va ser portar-la a l'estudi amb l'Oriol Casas, que
2: ha fet una molt bona feina, sí.
1: I que li ha donat vida també a aquestes cançons, i vam començar, pues, a experimentar, vinga, va, ara més trancero, més tal, i va acabar sortint aquesta cançó.
0: Una cançó que diu lluita per aquelles lluites més enllà de la por i del plor. És evident que parla de fonaments, fins i tot de la

0: és imparable.
1: Abans apuntaves, Elias, el 1953, Memòria i vida de les àvies migrades.
0: És una cançó que vaig escriure inspirada en la història de la meva àvia materna, que va migrar la seva família de Jaén, Andalusia, fins a Santaco, bueno, Baró de Viver, després Santaco, i al final, sí, hi ha coses molt concretes de la cançó que són històries reals de la meva àvia que m'explicava, no?, com el fet de les cireres, que ella viatjava amb un tren i que volia cireres, però eren d'una família molt pobra perquè estava veient que la senyora del costat les tenia. I aquesta senyora, quan ho va escoltar, li va donar a la meva àvia unes cireres, no? Llavors, com sempre quan m'ho explica s'emociona molt, i jo també, hi són coses que s'han anat quedant molt, i tot el que van haver de lluitar, i és una cançó 1953 que relaciona aquestes lluites i per tot el que van haver de passar amb lluites també actuals que encara continuen i que tenen molts paral·lelismes també.
1: Clar, és una evidència personal, però va ser molt universal en aquests moments.
0: Sí, al final és algo concret, però que ho generalitzem, no? I segur que, bueno, esperem que diferents persones es puguin sentir reflexades.

0: un servei.
1: Imperbus és una mica... Sí, se m'ha corregut un títol de... o una classificació estranya d'electrònica orgànica.
2: Ah.
1: Si us va bé, la podeu fer servir.
2: Però...
1: Parlem d'aquest infern, doncs, som-hi.
2: Hòstia, l'infern també és una cançó que ha passat per molts, ja et dic. Quasi totes les cançons han passat per processos molt variopintos. I aquesta és una d'elles. Al principi, quan la fèiem en acústic, la fèiem en punk. Vale? En modo, bueno, el titular era "Esperem que a l'infern no hi hagi capital", no? Vull dir, entenem que totes les que les revolucionàries, totes les persones que lluitem en contra d'aquest sistema, sembla que d'alguna forma haguem d'anar a l'infern, no? Perquè, bueno, el sistema catòlic en el que vivim no ens accepta. Llavors, entenem que anirem a l'infern, almenys esperem que no hi hagi capital, no? I des d'aquest missatge, pues, bueno, em va venir tota aquesta la lletra, i el compartir en el grup va ser com, vale, això ha de ser punk, i si no és punk, que sigui tecno orgànic o electrònica orgànica. I així ha sigut.
1: En fi, aquest és Escamot, aquesta proposta que ens presenten avui l'Àlies Alló, l'Oriol Boada, la Carla Salvador, i que ara m'imagino que calendari obert, ganes de fer, com deies, no? El calendari està obert. Molts bolos s'ha bellugat molt. En 3 anys n'heu fet gaires per anar provant, i ara és el moment d'assentar la marca. Com us el plantegeu aquest 2026?
3: Sí, al final, amb aquests anys, hem anat agafant una miqueta de tot de bolos per anar trobant-nos, per anar experimentant, anar agafant també, doncs, experiències. Però ara sí que aquest any tenim bastant clar quin tipus de bolos o on podem encaixar millor, quines són les noves condicions que necessitem també a nivell de molts tipus, però entre ells de material de so, no? Perquè ara portem totalment un equip de so diferent. Llavors sí que busquem, bueno, estem obertes a propostes, no és que ens tanquem a res tampoc, però sí que ara estem amb els bolos, que al final és una mica l'objectiu també de tot això, no? Sobretot.
2: Sí, diguem-ne que de lo que fèiem abans, de lo que fem ara, no s'assembla res. Si amb un tècnic li poses la Raider d'abans i la Raider d'ara...
1: Diu que és un altre grup, no?
2: Completament, sí. I crec que sobretot també amb el fet d'haver forçat aquest nou tarannà, no? Ens trobem amb noves problemàtiques i noves coses que dius, això, com ho afrontem, no? I just ara, bueno, estem acabant de tancar el bolo i mirant de veure com ho podem fer i mirar de, bueno, anar invertint a poc a poc en què soni millor, no?
1: Són la Carla Salvador, l'Oriol Boada, l'Àlies Lleó, que juntament amb en Joan Boada i en David Plas ens han presentat aquest Escamot, que el nom ja diu molt, ja és una declaració d'intencions, amb aquest tarannà que acaba de sortir. Molta sort, gràcies per venir fins als estudis d'ICAT.
3: Moltes gràcies.
4: Salut.

0: Acabem d'escoltar La Nit. Són la gent d'Escamot, amb aquest tarannà que acaba de sortir al mercat.
1: Diumenge a les 9, l'arrel no descansa. I Catmans.
0: Seguim, aquest és Lluc en Mans. Encara tenim temps de posar-hi més música, com aquesta proposta de concert pel proper cap de setmana en el Festival Festipot dels Pot Petit. Serà a Sant Pere Pescador i entre ells hi haurà el grup Bon Vent, el Gripau Blau.

0: El cap dissabte que ve, nit de danses gregues, amb qui acabem de sentir, en Christos Barbas. Ara l'hem sentit en aquest cas amb el treball Aman Aman i la cançó Les cases de la boda.
1: Si sona gralla amb groove, ets a Licatmans.
0: I d'aquesta manera arribem a les 10 del matí d'aquest diumenge, 7 de juny. I hem estat amb la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i Quim Rutllan. Nosaltres tornarem d'avui en 8, puntuals a la cita, aquí a ICAT, amb un nou Icatmans. Ara, per tancar, una novetat de Noelia Llorenç, la Titana, des del País Valencià, des del nou Llum en el present, pas doble de la gent del camp, El Canario. Bon diumenge de Corpus, ens retrobem la setmana que ve.

0: i Cat Weekend.
1: Cosas ven a nivel, ¿no? Tú eres el pulgar por la

0: tou tan preciós i a la vegada curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú.
1: Tu has despullat per la

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. A iCat. A iCat.
3: Som aquí!
4: Aventures infinites!
5: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
4: Amistats de les bones!
5: És veritat!
4: Diversió assegurada! Pokémons molts i molts més! Un viatge espectacular que no et pots perdre!
5: Quina meravella!
4: Viatges definitius Pokémon! Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT!
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
6: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
7: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

ICAT Weekend. Get some gold.

0: Escoltes ICAT.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
5: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
6: Laia, què ha passat avui amb el tren?
7: Mira,
6: per què has arribat a aquesta hora?
7: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
6: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
7: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
6: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
7: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
6: Ah, és el primer.
7: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
6: Segur que no. Pot...
7: T'ho juro, t'ho juro.
8: Bueno, vale.
6: Ara miraré el
7: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
6: Ara miraré.
7: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
6: Diu mansplaining.
7: Que et foll...
5: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I think I might.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
3: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Here's to many more exciting adventures.
7: Em dic Salvatore Marino.
8: You and me are the best.
9: Dona m'encanta, m'encanta.
5: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Y yo voy a deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prim pa mi és un santuari.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Dona.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
5: El programa que desperta Catalunya.
4: Escoltes i cas.

0: amb Jess Batucci, amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batucci que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batucci amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
0: A ICAT. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
5: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: Ah, és el primer.
5: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur
5: que no
4: pot...
5: T'ho juro, t'ho juro.
6: Bueno, vale.
4: Ara miraré
5: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
5: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Diu mansplaining.
5: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: At least it is true that man has no control, even over his own will.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat. Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que vulguis, al web i l'app.

pretty. He is so fine.

0: L'Angie.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
1: Silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
6: 3CAT.
1: Molt nostre.
8: Una mirada diferent als videojocs.
9: Per aprendre, pensar i somiar.
10: Here's to many more exciting adventures.
11: Em dic Salvatore Marino.
12: You and me are the best.
9: Passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
8: iCat.

up here. Beat Zucchini. Beat Zucchini.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: Hola!
6: Ja som aquí!
3: Aventures infinites.
5: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
3: Amistats de les bones.
5: És veritat!
3: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
5: Quina meravella!
3: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat. Cada diumenge a iCat t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
8: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a iCat.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
3: Dues hores de programa.
2: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Y yo voy a dejarme portar. Avui som els de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Despertant. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Jazz Batussi amb Dani Nelo.
7: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.
4: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
4: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
4: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
4: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: de temes de pop japonès de l'era Showa. Un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
1: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT. Aventures infinites.
2: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
1: Amistats de les bones.
2: És veritat.
1: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
2: Quina meravella.
1: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
3: Escoltes, ICAT.

Diuen que estic boig, boic on t'ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labú.

0: tu és ok.
1: ICAT Weekend. Your time gone.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best.
5: Mon americano,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren?
9: Mira,
8: per què has arribat a aquesta hora?
9: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. Que no és una... T'ho juro, t'ho juro.
10: Bueno, vale.
8: Ara miraré
9: el tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
8: Diu mansplaining.
9: Que et foll...
7: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir posarem llum
3: a la foscor.
1: O com dir aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
1: Silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos TV3 Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
3: 3CAT.
1: Molt nostre.
6: Escolta, Zicat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat. Linkat.
0: Linkat. iCat. Jazz Batucci amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batucci que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
3: Jazz Batucci amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a iCat.
0: Escoltes iCat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
0: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
6: Per dos.
0: Dos presentadors.
6: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
6: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
7: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F!

sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
6: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Quin número de temporada, per cert? 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.

0: els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenco una nova pista de fusta. Miqui Puig als plats et diu hola. Són les 8 a la FM. Si són les 8 a la FM és que això és dilluns, dimarts, dimecres o dijous. Potser de més al cap de setmana, quan fem repeticions. Així ens unem a la FM. Un programa de música de ball, de tambors, de pius, de baixos, de cantants, d'electrònica, de tot el que sigui hedonisme pur i dur. La pista de fusta també la pots sentir en l'aplicació per mòbil o tauleta. Pots escoltar tots els programes a 3CAT Cultura i gaudir de la nostra música. Allà on desitgis. Una de les tornades de l'any és aquesta. Una profecia a 1420 megahertzos. És el primer que s'ha pogut sentir. D'Inferno, el més nou, The Boards of Canada.

records del Canadà són diferents. 13 anys sense ells han sigut posem massa temps. Una profecia, 1420 megahertzos, una de les cançons d'Inferno, la seva tornada. Això és Rostam, el seu Hardy amb Clairo, també és electrònica eleganta, molt eleganta.

0: En Rostam Van Magí, ja ho saps, formava part de Vampire Weekend, o Forma, un sampler d'una banda sonora, la veu de Clairo, i un homenatge totalment explícit a François Hardy, amb aquesta Hardy, quan la vida pot ser a vegades com una cançó. A part of me believes in fate and a part of me thinks that you can't plan. I dues que s'han anat a trobant són la Islinya.
1: Para toda la gente
0: amb Tom Valent i Javier Amena.

0: van i t'ho deixen així. Madrugades de nada. Islenya Pantumalent i Javiera Mena. La Maputxa, que va ser digi convidat. La Mena, que també va ser digi convidat. Són ara dues dones poderoses, empoderades, que deixen les seves parelles i comencen una vida nova. Cada tarda comença una vida nova aquí.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICA. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Linky Link, happy now.

podria ser un lema picable a cada tarda. A la pista, when dancing, dance. Quan ballis, balla i deixa darrere tota la preocupació diària. Sunana torna amb una peça efectista i aquest sampler de música hindú que et porta i et porta. Lenny Fontana, let's start the dance.

0: inapelable Lenny Fontana, Let's Start the Dance. Un Rhodes que et porta un piano elèctric de l'època dels 70, aquests cors gospel i un o de ballar.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: Cuiteu què fan ara.

cada cop que critiques a Madonna, ella es treu un as de la màniga. Stuart Price torna amb ella per preparar un nou disco i va buscar la més jove de la classe, la Carpenter, la Sabrina, i juntes fan un oda a tots els que critiquen o critiquen per criticar. Artistes, germans, cosins o cunyats. Love Getia, Artie Brown i Capote, de la part més mainstream de la indústria de ball a la més underground, la de clubs petits, segells menuts.

premi allagantissima Love Getty a Harpy Brown, capote al capo del segell Troytonics des de Berlín, amb aquest imparable O del Ball. Reminiscències de funk, de disco, de boogie, perquè ara ja les barreges són tantes i tan exactes que pots no en vulguis.

0: 22 anos. Somos cartel original da Tom Novi, um DJ alemão que vai escrever Cat You Body, e a Sara com Tony Darkais, um produtor. No momento la torna a posar en òrbita. No sempre surten bé els experiments, no sempre. Barrejant pa amb tomàquet, amb cremes de cacau, funciona. I d'altres sí. Per això la pista, quan funcionen, tornen a ser protagonistes de la tarda.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Mireu com puja la canalla.

0: La promoció diu apte per totes les ràdios. Home, dient go fuck yourself. Què vols que et digui? Fat Doc, el que sí que han fet és un artefacte. Que amb aquest teclat et fan anar directe com si la peça fos una cançó de l'any 84, quan el tecnopop manava arreu del món. Fat Doc des de Londres, la pista de fusta.
1: La descoberta del Pista de Fusta.
0: La descoberta del Pista de Fusta és un artista que es diu Benito. Flipareu, això penso. No un navigation,

0: Texas, de Califòrnia. Diu Brian McNally, però que consigna els seus treballs. Ho fa com a Benito. Ha sigut beneït per gent com Angie Cole, favorit de casa. I tot el disco seu, Beats I Made to Drive To. Tot referències a conduir. I a mi ja sabeu que la música per conduir és un dels plaers més grans. Posar la vista en un punt fixe, començar la ruta i deixar d'anar. No navigation, totes tenen títol. Inspirat amb el conduir.
1: Miqui Puig, els plats, et recomana...
0: La música de Benito, cançons com Break It Through the Fog, aquesta, una per conduir, travessant Lleida, o Vic, o Londres, Breaking Through the Fog. Benito i les seves cançons per conduir.

Benetton. I la seva música pot conduir Breaking Through the Fog. És una de les coses que més m'ha emocionat aquesta setmana, suposo, perquè té tot aquest punt de l'electrònica en 90s, mínima, senzilla, i a més ha estat beneït per MJ Cole. Escapisme, agafar el volant i marxar. Benito, Breaking Through the Fog. I tu, aquí, amb la pista. Miqui Puig, els plats.

Saps quan vas a demanar un gelat i després d'un segon gust t'arrisques amb un tercer? Àngel col·labora amb Justice amb el What Do You Want? I el tercer gust són els Fuckers, els de Nova York, que estan a la cresta de la onada. Fan el remix Electroclash total d'aquest What Do You Want? I funciona. Tornem a dir, si no funcionés, no funcionaria mai, ni sonaria la pista. Boys, nois, més coses que t'agafen per la patxera, per la solapa, per la camisa i et posen cap per baix.

Voice Noise sempre té clar que ell en això de la música no ha vingut per fer amics, ni els vols ni els tindrà. Se'n va a Buenos Aires, agafa Taichu i a Taubes i es treuen aquest Shadytown amb trossos de lletres en castellà i molta violència. I ara quilòmetre zero. Absent Corks i el Compuesto Desconocido. Un altre release del segell. Aspecto humano.

0: un altre material, un altre disseny de so que no busca l'amabilitat. Absent Corps, el segell Aspecte Humano, de quilòmetre zero, i aquest El Compuesto Desconocido. M'encanten les cançons que fan servir diàlegs de bandes sonores de pel·lícules antigues. Ets el cap de la ràdio inquieta. El programa es diu Pista de Fusta. Electrònica feta a casa, molt a prop, editat per el segell de casa nostra, Aspecte Humano, i editat perquè soni arreu del món. Pista de Fusta arriba al final. Li queda la darrera bala, el darrer cartutxo, i Miqui Puig els plats a tirar allò de... Sigueu feliços, balleu. Ja sabeu qui som cada tarda a la FM Dicat. I quan vulguis a Trescat Cultura, baixa't l'aplicació i allà ja guanyes. Ja ho tens tot. A un sol clic.
1: Will you listen to me, please? Please raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: El títol de la tarda, potser de la temporada, és aquest Tipex in My Eye. Us imagineu? El dolor, la textura... Roman Flugel acaba amb una baleàrica peça que està destinada a ser favorita de la casa. Sigueu feliços, balleu. Pista de Fusta us estima.
2: Pista de Fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Escolta, Zicat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més pesat d'ICAT. Perquè sí, arriba el bon temps i en comptes de fer un programa sobre plans d'estiu ideals inspirat en anuncis de cervesa i tenir cites a la fresca, avui posem en relleu una realitat incòmoda. L'arribada de l'estiu no és igual d'agradable per tothom. I no parlo de la suor, dels canvis de temperatura al transport públic o del risc de deshidratació de les persones que prenem antidepressius. Avui dedicarem una hora per parlar de tot allò que ajornem per quan tinguem un cos perfecte, perquè no hi ha cossos erronis, ni lletjos, ni encara molt menys poc mereixedors d'amor, de validesa o d'experiències vital boniques i de qualitat. Avui que fa calor parlarem de pressió estètica, grassofòbia i operació biquini amb un cast de ties xulíssimes increïbles. No sé parlar avui. Començarem el programa amb la Irene Moules, que és la psicòloga social comunitària que més m'estimo del món, perquè és la meva psicòloga, que malgrat estar molt vinculada al tema de la creativitat, el joc, la salut i la comunitat, avui ens quedarem en el cos per parlar de norma de comparació de grassofòbia, TCAs i pressió estètica. També ens visitaran l'Ares Subirà i la Laura del Valle, que són dues activistes antigrassòfobes que estan gestant un col·lectiu, una mena d'assemblea formada per persones provenients de diferents sectors per parlar i per posar en comú doncs, activismes com contra la grassofòbia. I tancarem el programa amb la Dunia Talleda, que és una noia de 32 anys amb un diagnòstic de depressió major des de fa gairebé 7 anys, durant el qual va passar per un TCA, trobo, una mica poc reconegut, que és la vigorèxia. Així tot, ella de petita ja tenia complex amb el seu físic i una autoestima baixa, i d'això en parlarem amb ella també. Avui ha sigut fort perquè he pensat, va, vaig a posar música de gent grassa de Catalunya, i he pensat, per què m'ha costat trobar artistes locals poc normatives més enllà de l'expressió de gènere? Doncs això m'ha fet pensar que, com la indústria musical també reprodueix valors de merda i cànons físics, doncs no en tenim. Així que la selecció d'avui és música per pujar-nos l'autoestima i comencem amb Bloc 10, Cucapí i Senyor Wilson cantant-nos aquest Gatzara.

0: una xerradeta amb la Irene, que us deia que és psicòloga social comunitària i que, malgrat estar molt vinculada a l'art, la salut, la comunitat, la creativitat, etc., avui ens quedarem més a la part del cos. Com estàs, Irene?
1: Ui,
0: està tan a gust que no ha agafat ni el micro. Se li ha oblidat que està a la ràdio.
2: Bé, molt bé.
0: Escolta, comencem. M'encanta el títol perquè has posat Vergonya, desig i control social. Coses que ens encanten.
2: A tope.
0: Començaves la teva secció proposant parlar d'aquesta cosa d'ajornar coses, plans i objectius per quan tinguem un cos perfecte.
2: Sí, és una de les premisses que sol passar a moltes persones amb aquesta pressió estètica que ens organitza la vida, no? Que és, bueno, quan estigui més prima, més tal, més amb aquest cos ideal, amb aquest tal, o quan tingui grassa de menys, el que sigui, ja podré fer això, ja podré fer l'altre, faré això, faré... no? I la idea seria una mica trencar amb això i poder connectar-se amb el present i viure la vida des de l'aquí i ara. Però veurem més endavant que això no és tan fàcil de fer.
0: Vale. Per on començaries tu a parlar del tema, per exemple, de cossos correctes, cossos vàlids, que jo crec que això també ho podem relacionar amb cossos més i menys mereixedors d'amor, de desig, de... coses bones.
2: Bueno, primer de tot, la primera idea que m'agradaria dir, no, és que el cos normatiu, la idea de cos normatiu és un paradigma canviant, és a dir, segons la cultura, segons l'edat històrica en la que estiguis, segons el context, hi havia com a punt de referència un cos normatiu i un altre, no? Vull dir, per exemple, avui sembla que el cos de la dona vagi sota el mandat una mica del cos més fit, més de la Klingel, no? De poder estar esbelta, perfecta, maquillada, delgada i encima sin mostrar que hi ha ningun esforç ni posicionament econòmic darrere de tot això, no? Que és algo com molt de dreta, de dretes. Clar, no és algo, per tant, és algo totalment cultural, però és que a més és un mecanisme de poder i de control, no? La norma corporal és una tecnologia del govern, és purament control, no? Imagina't tu que comencéssim a acceptar la diversitat tant de cossos. El món queer m'encanta per aquest tema, no? Perquè també estarien acceptant pensaments diversos, per tant, pensament crític, per tant, entrem en terreno pantanoso i peligroso.
0: Clar, què guanya, per exemple, el govern tenint control sobre la nostra estètica?
2: És una molt bona pregunta. El que guanya és un pensament hegemònic, el que guanya és una idea de falsa seguretat i que estiguem totes juntes però no revueltes.
0: Vale.
2: Que no... Tot el que se surt de la norma, sigui per a l'acció o no per a l'acció, genera vergonya i culpa. I sostenir-ho és molt complex. Hi ha gent que ho aconsegueix, i per mi són figures bastant referents, però té un cost tant mental com físic. Sempre està als marges.
0: Mm-hmm. Bueno, i també crec que és superlícit i també... no et fa menys mereixedor d'èxit el fet de no aconseguir-ho mai. Parlaves també del desig com a un constructe.
2: Sí, m'agrada parlar molt d'això perquè sempre pensem a la part biològica que existeix, no? Si t'agrada el gelat de maduixa, t'agrada el gelat de maduixa i no hi ha un parc darrere. Però hi ha una part socioconstruïda que és molt forta i ocupa molt més terreny del que ens imaginem, que hem de tenir present. No ens agrada el que ens agrada només per aquesta part biològica, sinó perquè culturalment se li ha donat un significat, se li ha donat una relació amb l'èxit. Clar, hem de partir de la premissa que la gran majoria de persones ens agrada agradar i ens agrada ser desitjats, però perquè volem ser estimats, volem pertànyer, no? Llavors, un dels mecanismes que han aconseguit és que això ho hem d'aconseguir a través d'aquest desig hegemònic, normatiu, i moltes vegades cis-heterosexual, no? Uh-huh. I llavors, pensar de forma... sabent que aquest desig és construït, això em sembla que ho havíem comentat una altra vegada, no? La cervesa, molt possiblement el primer glob de cervesa que et prens no t'agrada, però com forma part d'un ritual col·lectiu, doncs acabes bevent cervesa o moltes d'altres qüestions, no? Que si ens fixéssim a altres llocs del món, a altres èpoques, doncs serien molt diferents els desitjos. Mm. Clar, què passa? No ens hem de culpar si ens agrada allò tan poc hegemònic, perquè ho hem palpat també des de petites, no? Ens han educat d'aquesta manera i llavors es tracta d'anar reeducant aquest desig, d'anar provant coses sobretot noves per veure què passa, com tenir això al cap de dir la meva ment està funcionant d'aquesta manera, per què no provem de coses diverses.
0: Mm-hmm. No? Però si tornem a la primera persona, I sempre estem buscant com aquest pertànyer i aquest encaixar dins la norma, estem posant en risc la nostra salut i la nostra salut mental, també, per encaixar.
2: És que la posarem en joc per encaixar i per no encaixar. És a dir, si passes molta part de la teva vida intentant encaixar en un motlle que no és el teu, evidentment té unes conseqüències físiques i psicològiques importants, i també sostenir-te dintre d'un motlle que no és el que hi ha a l'aparador, conscient o inconscientment, també té unes conseqüències sobre nosaltres, no? Llavors, al final es tracta de posar consciència sobre la taula del que estic escollint. És a dir, jo, si per exemple em vull no depilar, ho puc fer. Puc sostenir el pes que implica que la gent em miri pel carrer i pensi una determinada cosa al respecte? Sí, no, endavant, no? Però no culpabilitzar les decisions individuals perquè ja tenim prou malestar estètic, les persones, com per anar a ser puntillistes i punitius sobre les persones i les seves decisions, no?
0: Perquè tu, Irene, com a psicòloga, en general, pel que has vist, creus que existeix la persona que té una relació completament sana, neutra i positiva amb el seu cos?
2: Sí, sí, sí. Existeix.
0: I sense haver de fer com esforços, tipus, m'obligo a fer esport, faig dietes restrictives...
2: Sí, també existeix. El que passa que... patim d'una violència institucional i social molt forta i una pressió estètica que organitza no només el model de vida, sinó el model relacional, el model de desig i moltes altres qüestions, que el que fan és que això sigui bastant difícil, no? Clar, l'acceptar-se, no? Accepta el teu cos i no intentis canviar-lo. Ostres, doncs, en un context que emet aquesta violència, aquesta pressió, doncs serà més difícil del que aparentment sembla, no?
0: Crec que ja a mi em ressona una mica a Mr. Wonderful aquest missatge d'estima't, accepta't com ets, és com... Uh-huh. Tant de bo fos tan fàcil.
2: Clar. I més pensant que hi ha persones que reben discriminacions molt i molt dures i això s'ha de tenir en compte, i que això no vol dir que totes les persones vulguin canviar ni formar part de la norma, i això també és

0: com sigui. Llavors, per una part hi ha aquesta de... Sí, sí, accepta't, i això posa molta pressió, perquè llavors és una responsabilitat també individual a l'acceptar-se. Però també pot passar al revés, que sigui bidireccional, que tu t'acceptis, però també vulguis canviar alguna cosa del teu cos, i això no vol dir no acceptar-se. No? Uh-huh. Hi ha aquests dos paràmetres, i llavors jo des del món de la psicologia acompanyo a les persones a intentar canviar si això es viu des d'un malestar, i però abans d'intentar canviar, veure des d'on es genera aquest malestar i si podem revertir-ho d'alguna altra amb d'altres estratègies, o si realment el que fa falta és un treball d'acceptació i dir sí, per què no, doncs avui no em depilaré i sortiré sense depilar-me i sostindré que alguna persona em digui pel carrer qualsevol bajanada, no? Mm-hmm.
1: Des de la perspectiva de la psicologia social i col·lectiva, quina relació, per exemple, té amb el que deies, no? Els discursos, per exemple, d'extrema dreta, amb el tema del clean look, d'aquesta aparença de estic superbona però no li he posat cap esforç, quan en realitat en el fons hi ha moltíssim. Com es relacionen aquests dos mons que sembla que aparentment no puguin tenir res a veure, però que tenen bastant a veure?
0: No, clar, o sigui, els moviments reaccionaris saben utilitzar molt bé les imatges corporals, no? Sobretot de gènere, per fer desitjable l'ordre i aquesta norma, i per entrar en aquesta línia, no? És el que comentava, no? Des del món queer, si comencem a acceptar la diversitat, potser també tenim un pensament que no és l'hegemònic, i potser podem pensar diferent, no? I això també és acceptar la incertesa de que les persones pensem diferent, som diferents i tenim corporalitats diverses, no? I això és meravellós que existeixi i coexisteixi, no? Llavors, des d'aquest moviment, tot el que sigui més simbòlic, més sortit, més al marge, s'intentarà com diu el Biol, posar, no? Netejar, s'intentarà treure-li color, no? Dotar d'uniforme a les persones.
1: Però, per exemple, el pes corporal o la forma física moltes vegades no és una decisió personal, sinó que és una cosa biològica. Llavors, per què ells ho consideren com un atac o com una possibilitat de... No? Com jo penso, persones grasses n'hi ha de dretes i d'esquerres.
0: Mm-hmm. No és... El fet és que tot el que no sigui hegemònic és diferent, i amb la premissa aquesta de que tothom vol ser estimat, ser una persona grassa és tenir una amenaça. Això us ho explicaran millor després al pròxim col·lectiu que entrevisteu. Mm-hmm. Des de subjecte polític prefereixo que ho expliquin més d'elles en aquesta línia, però és la por a no pertànyer al col·lectiu, al que es veu amenaçat, al que està en risc en aquestes situacions, no? Però passa el mateix amb l'edatisme, passa el mateix amb els cossos amb discapacitat, no? Vull dir, en el meu cas, per exemple, tinc colitis ulcerosa, que és una malaltia crònica, i seria una discapacitat invisibilitzada en segons quins moments vitals, i llavors tot el que generi vulnerabilitat fora d'aquest estatus moral de salut és llegit com amenaça, perquè ens recorda que la vida és incerta i que nosaltres també podem morir en aquest sentit, no? Mm-hmm. Bé, o sigui, l'extrema dreta ven també una fantasia d'estabilitat, no? Les dones femenines, els homes forts, famílies tradicionals, cossos disciplinats, joventut, puresa, salut, control, retorna aquesta normalitat, i llavors tot el que sigui acceptar la vida en totes les seves esferes resulta una amenaça. Mm-hmm.
1: Per últim, Irene, havies posat com un llistat de coses per lluitar contra aquest estimat, com portar-ho a la pràctica i fugir una mica d'aquesta idea com tan utòpica, com si fos tan fàcil estimar-se.
0: Bueno, dintre d'aquests mandats estètics, no? D'aquesta pressió de poder i control. Sí, mira, els mecanismes que per revertir, jo deixaria, et diria que en primer lloc deixéssim d'ajornar la vida, canviéssim el llenguatge corporal i quotidià, de deixar de

0: esmenar com estan els cossos dels altres, si s'han aprimat, si no s'han aprimat, si han baixat de quilos, si no han baixat de quilos.
1: També hi ha una cosa, Irene, de llenguatge, en el sentit de si jo cada vegada que miro al mirall em dic a mi mateixa que estic grassa, bueno, serà un pensament com recurrent que tingui, o sigui, com que la manera en què ens parlem també afecta com ens veiem.
0: Sí, però hi ha també una objectivitat, no? En el sentit d'identitat grassa. En aquest sentit també deixo el terreny a les meves companyes, que en parlaran des de subjecte polític.
1: Super.
0: I llavors jo proposo desactivar el circuit de vergonya càstig, passar del control al vincle, és a dir, al contrari de la pressió estètica, no sempre l'autoestima individual, sinó sovint és el vincle. Com ens relacionem, des d'on ens relacionem, què veiem com a, no? Com a moralment bo o dolent o no, i que comencem a canviar des d'aquests paradigmes tan antics. I llavors revisar també l'ecosistema digital, i també teníem d'altres propostes com construir pactes de conversa, és a dir, mira, d'aquest tema no en parlarem, almenys ara o en aquestes circumstàncies, canviar els espais, no només la mentalitat, és a dir, els espais, l'arquitectura sempre està feta també pensada per cossos normatius, no per cossos de persones grans, no per cossos no, de persones grasses. Llavors, canviar aquests espais també seria un plus. Posar límit al reduccionisme mèdic, no? O aquesta idea de que les persones grasses no estan sanes, no? O persones que no compleixin en un cànon estètic determinat sense haver fet un anàlisi de sang, sense, bueno, sí. Llavors, educar el desig i la mirada, que és el que parlàvem, no? De dir, vale, a mi m'agraden aquestes coses perquè també m'han educat així, anem a provar sabors i coses noves. I sobretot, el que més m'agrada també és aquesta part de polititzar la vergonya, que el que a mi em fa vergonya pot ser que no sigui una qüestió individual, sinó que sigui més política, no? I hi ha un circuit molt fort entre el que a mi em produeix vergonya, culpa, i després com m'autocastigo per sostenir aquesta vergonya. I això és el que a mi em sembla interessant treballar, també.
1: Clar, per exemple, si a tu et ve un pacient o una pacient i et diu, mira, jo sento vergonya per X cosa, i tu identifiques que en realitat és una cosa col·lectiva, com es treballa això? Perquè tampoc no és just carregar la responsabilitat en una persona quan el problema és social o col·lectiu.
0: Evidentment, això primer seria validar el seu malestar, fer entendre i veure que aquest posicionament també hi ha altres persones que l'estan patint, assenyalar ben bé d'on ve aquest malestar, que és una pressió estètica estructural, i llavors, a partir d'aquí, també veure mecanismes per als quals pot trencar amb aquesta vergonya. No exposant a la persona a llocs on no es vulgui exposar, perquè això és perillosíssim, sinó acompanyant a la persona amb anar trencant tabús que la facin avergonyir si decideix que allò en concret li genera un malestar. Perquè si no, jo no entraria en aquesta qüestió en concret, no?
1: Super, Irene, doncs moltes gràcies. Ara en parlarem amb l'Aris i la Laura, i mentrestant us deixo una cançó de la Llum que es diu Boing Boing Chac.

0: que és quasi tot ell, de l'actor dels dies de Gaudí Mandra. Si diu que no ha pecat, menteix a la foguera que vol la vida tota per ella i es veu que se la creu seva per la forma com la llueix.
1: Doncs continuem la xerradeta sobre grassofòbia i pressió estètica amb l'Ares Sobirà i la Laura del Valle, que són dues activistes antigrassòfobes que estan gestant un col·lectiu o una mena d'assemblea per persones provenents doncs, de diversos sectors com l'educatiu, el cultural, el sanitari, el tecnològic, l'audiovisual, etc., amb diferents experteses i trajectòries en l'activisme contra la gordofòbia. Com esteu?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
3: Fantàsticament bé.
1: Anem a definir un moment la grassofòbia perquè hi haurà molta gent... Avui... Què diríeu? Recomaneu aquest programa al típic senyoro que no s'entera de les coses o millor que no?
2: Us han d'estar tu?
3: Vinga, va. Sí, jo definitivament sí. El recomanaria i voleu que us expliquem la part aquesta més estructural de la grassofòbia?
1: Sí, parlem sí? Un moment d'això, de que la grassofòbia és un sistema ideològic opressiu, o sigui que no és fòbia de, veig una persona grassa, oh no, m'amagaré perquè em fa por. No, aquest discurs ja de ridiculitzar s'ha acabat.
3: Exacte. O sigui, la línia és aquesta, o sigui, nosaltres no defensem que és un prejudici personal o individual, sinó que és algo estructural que està sustentat, no?, per diferents lògiques violentes que intervenen en el nostre dia a dia i condicionen molt la nostra experiència vital. Mm-hmm.
1: Hi ha una cosa que em preocupa en especial del tema de la grassofòbia, que és aquesta idea de que el cos es pot canviar, que hi ha un tema de salut que vertebra com les vostres realitats. Parlem una mica com de la patologització de viure en un cos gras.
2: Sí, de fet creiem que és l'argument principal sobre el qual se sustenta actualment la grassofòbia, no? Al final totes les altres opressions es justifiquen d'alguna manera com que no es pot canviar. És a dir, jo a part de gorda doncs soc lesbiana i la meva orientació sexual no es pot canviar, però el meu cos sí. Llavors, la violència justifica sempre sobre aquesta possibilitat de mutar o de fer el gran esforç, no?, que hem de fer les persones que tenim un cos gras i que està perfecte que el tinguem, no?, però hem de fer un esforç extra a diferència de les altres persones per incloure'ns en tota aquesta estructura que ens oprimeix. I al final aquí la mirada sempre es posa sobre les persones que reben les violències en comptes de sobre la violència en si. És a dir, si no ens està excloent per un cos, per què no assenyalem les persones que l'exerceixen en comptes de les persones que la pateixen i a les quals se'ns reclama un extra esforç pel simplement de tenir un cos diferent o no adaptat als cànons estètics de bellesa del lloc concretament on vivim, perquè els cànons també canvien segons el lloc on estem ubicades. Aquest seria una mica el resum. Jo no crec que no és un podcast per senyors, per cert, la teva pregunta anterior.
1: Sí, jo és que crec que partim d'una base que ells ja no entenen, que és, o sigui, que és com parlem llenguatges diferents. Noies, també parlem, quan parlem de grassofòbia, parlem de coses, per exemple, a les que les persones primes no ens hem hagut d'enfrontar mai i que potser ni tan sols ens imaginem o coses que ni tan sols detectem. Quines serien, per exemple, coses petites o quotidianes a les que us hem hagut d'enfrontar i que altres persones ni tan sols es plantegen?
2: Sí, doncs mira, un exemple és unes temes segudes i agraeixo molt que tinguem un sofà i no una cadira, perquè les cadires és una de les principals violències que al final sembla una tonteria, però ens exclouen de molts llocs, ens exclouen dels bars, del transport públic, dels cinemes, dels teatres. És a dir, moltes de les nostres activitats quotidianes, pel tipus de disseny d'espai públic, que no contempla corporalitats diverses, fa que ens sentim directament excloses d'aquests llocs. Aquesta és una de les principals exclusions que patim, més visibles. Llavors, també, per exemple, a nivell de roba, el més conegut probablement és la falta d'accés, no?, a diferents tallatges, però és que el problema no és aquest, però més greu és quan aquesta falta d'inclusió en genera uns problemes afegits. És a dir, el fet de, per exemple, durant molts anys les persones grasses no han pogut accedir a jaquetes a l'hivern. Vull dir, no puc vestir com vull, és que no em puc vestir directament i això em comporta passar fred, em comporta mostrar-me a la societat d'una manera que no em representa, etcètera, etcètera, no?
1: I creieu que hi ha també un afegit econòmic en el fet de fer front a la grassofòbia? És a dir, com he de comprar una jaqueta d'un tallatge específic, he d'anar a una botiga tal que probablement sigui més car que si tinc accés a fast fashion, per exemple.
2: Totalment, i no només a la roba, no? Al final internet a moltes de les persones ens ha salvat I és la primera vegada de la vida, des de fa 2 anys, que puc vestir com vull. I fins ara no podia, tinc 35 anys, és fort això, eh? I d'altra banda, per exemple, moltes persones grasses, també hi ha una violència econòmica en el moment en què s'han de comprar 2 bitllets d'avió per poder volar. Saps? És a dir, tot l'afegit extra de tot l'esforç que hem de fer, no només mental, emocional i físic, sinó també econòmic.
1: En quin moment, noies, vosaltres teniu consciència del propi cos? Perquè, per exemple, parlem de nenes de 10, 11, 12 anys preadolescents que ja són conscients del seu cos i que ja comencen a llegir-lo com una cosa negativa, una cosa a la que hi han de fer front, i comencen a tenir pensaments de hauria de primar-me, tinc un cos incorrecte, un cos menys mereixedor d'amor, de desig, de possibilitats. Vosaltres en quin moment recordeu que vau dir hòstia, el meu cos és diferent? I en quin moment, per saber quant de temps passa entre una cosa i l'altra, accepteu que el vostre cos és així? És a dir, deixeu d'aplicar-hi un judici. Si és que hi heu arribat, perquè també és superlegítim, no ser-hi.
2: És el món ideal, el que estàs plantejant.
3: El món ideal, però no existeix. O sigui, el primer moment en què tu ets conscient és el primer moment que tu reps una violència del teu entorn més immediat. Llavors, connectat amb el que dèiem abans, per exemple, les coses que no imaginem és que l'espai educatiu, per exemple, distribueix les cadires i els espais per passar entre les cadires de forma que no hi caben tots els cossos. Això ja directament als espais educatius ja t'estan comunicant que algo en ti no està bé, no? Llavors, tu aquests espais els perceps ja com un espai violent, perquè si tu xoques contra una cadira perquè no hi caps, a sobre de que et fan bullying, et tornen a fer bullying perquè no hi caps, no?
1: Llavors, bueno, que fa vergonya, llavors et fa ganes de no tornar a passar mai entre dues cadires.
3: Exacte. O sigui, les persones grasses transitem més pels espais perimetrals que no pel centre. O sigui, nosaltres, per exemple, quan anem amb el col·lectiu que estem muntant, anem a una terrassa, el que hem de fer primer és calcular per on cabem, perquè òbviament no cabem per mateixos llocs, perquè s'utilitza la mateixa lògica de no, són passadissos de 70 centímetres. Bueno, o sigui, haurien de ser més amples. Jo crec que en el primer moment que reps aquesta primera violència sempre és infància / adolescència, perquè és en el moment en què t'estan dient el teu cos no és el que hauria de ser, i jo crec que el que deixi de passar no passarà mai. O sigui, amb els anys ho estem, o sigui, estem sent molt conscients de que tu pots arribar a ser conscient i ser un subjecte polític i donar-te en compte, però desmantellar-ho jo crec que és impossible.
2: I a mi m'agradaria afegir també que moltes de les violències que hem vist les persones que militem o altres persones que pateixen grassofòbia amb les que hem parlat sorgeixen al mateix si de les famílies. És a dir, moltes vegades són els pares els que exerceixen aquesta violència sobre sí, nosaltres mateixes. Llavors, a mi, per exemple, a nivell personal se'm fa molt difícil trobar l'origen perquè sempre ho he viscut així. O sigui, la meva realitat familiar, em sabreu si algú ho escolta, és aquesta, i ha estat aquesta durant molts anys, no? Llavors, desmantellar-ho, estic amb la Laura, és a dir, jo ara me n'adono de comportaments i de pensaments tant meus com dels altres i els senyalo, però això no fa que no els tingui. M'explico?
1: Jo crec que també està bé trencar amb aquesta imatge de la persona activista supercoherent amb tot el que fa i que tenim, o sigui, que estem en el planíssim dret de tenir contradiccions i de ser persones insegures, febles i que ens fem bola i plorem per les nostres merdes, perquè ja és prou esgotador ser dona com per a sobre haver de ser una dona abanderada i polititzada, i, saps? Com que crec que està guai i sí, tenir totalment aquests espais de feblesa, no?
2: Mira, jo justament ahir he estat tota la setmana passada amb una gastroenteritis molt forta i justament ahir li deia als meus companys ojo, que se m'estan despertant pensaments de TCA, és a dir, ja que no puc menjar perquè estic malalta, ah, mira, potser m'aprimo de cop, és com, però en quin moment jo estic pensant això, estic militant en un col·lectiu grassofòbic, estic avui aquí, saps? Però sempre estan allà. I per què estan allà? Perquè és que sortim de la nostra bombolla activista i totes, nosaltres també, rebem constantment milions de missatges en la direcció oposada. Llavors, si constantment t'assenyalen que el teu cos no està bé i que el que has de fer és aprimar-te per encaixar en una societat, a costa de tot, a costa de la teva salut mental, de la teva salut física, la manera com t'expresses, tot, doncs és normal que vagi calant. Llavors, és molt difícil lluitar contra tot el sistema que t'oprimeix en aquesta direcció.
1: De fet, et podria haver passat perfectament una cosa, que és després d'una setmana de gastroenteritis, haver-te aprimat i que algú et digui, ui, ara és que guapa estàs, que t'has aprimat.
3: Correcte.
1: Estàs dient-me després d'haver passat una gastroenteritis que guapa estàs? O sigui, com sí, de fort és això?
3: Sí, precisament, connectat amb això, de les preguntes que ens havíeu llançat, hi ha una curiosa i és una familiar meva està passant ara mateix per un període de càncer, tercera sessió de quimio, i li estan dient que guapa estàs perquè t'has aprimat. Tu imagina't portar 3 anys lluitant contra això i trobar-te aquest tipus de comentaris. O sigui, la primera està per sobre de qualsevol cosa. Llavors és una mica el que defensem. O sigui, el problema també és que no som conscients de com és de profunda la ferida. És tan profunda que quan tu et converteixes en subjecte polític, ets conscient i tu treballes per desmantellar-ho, però segueix estant allà perquè replica, no? És com un terremoto de mucha magnitud, que de vegades es replica fort, de vegades menys, però sempre està present allà.
1: Creieu, no és també que hi ha una qüestió de gènere en el tema de la grassofòbia? És a dir, que les dones grasses rebeu més pressió i més càstig que els homes grassos?
2: Sí. Sí, podem desenvolupar, però... Sí, bàsicament perquè les dones, en general, deixant de banda quin cos tinguem, som un... hem tingut sempre un capital sexual al llarg de la història, no? Llavors, tinguem el cos que tinguem, seguim sent un capital sexual, i les dones grasses, que a part, això ho diuen moltes de les activistes antigrassofòbies, ens atrevim a decidir no voler-nos aprimar. És a dir, és que és fort prendre la decisió de dir, vale, tothom m'empenya això, sé que em tractaran millor, sé que no em violentaran, etcètera, etcètera, però he decidit que estic farta de viure conscient, de viure un futur que no arriba. Perquè per molt que m'aprimi, el meu cos mai serà el canon de bellesa que en aquell moment està de moda, perquè torna a canviar, no? Llavors, el capital sexual de les dones fa que, evidentment, la grassofòbia sobre els cossos que es llegeixen com a femenins és molt més forta. Això no extreu que els homes també la pateixin, però és que al final, si penseu a nivell de referents, hi ha referents d'homes grassos famosos. De dones grasses n'hi ha poquíssimes. Qui hi havia? L'Itziar Castro. Qui hi ha ara mateix de referent de dones grasses?
1: Bueno, jo sempre parlo d'això i bueno, crec que està guai que ho faci des d'ICAT, que forma part del 3CAT. Quan penso en informatius, en representació de gent en televisió i en audiovisuals, no hi ha cap persona grassa i cap dona grassa. I l'única persona grassa que hi ha, casualitat o no, és la noia que fa el programa de cuines i que fa reposteria.
2: I allà ho deixes a l'aire, no?
3: Ahí lo dejo.
2: Vols apagir algun punt més del tema dels homes?
3: Bueno, estava pensant que també està molt connectat amb qui desitja, qui està autoritzat a desitjar i qui no. O sigui, aquesta lectura dels cossos és els homes estan autoritzats a desitjar i a decidir qui és desitjable i no. I les dones som subjectes passius, que això també està incorporat amb el que plantejava l'Ares, no? O sigui, nosaltres hem de tenir el capital sexual atractiu, no? Se'ns ha de cosificar perquè els homes ens desitgin, perquè estem dintre aquest sistema que el que fa és que ells tenen aquesta potestat. No som nosaltres les que decidim. Jo vull desitjar d'aquesta manera.
2: De fet, si recordeu, fa uns anys es va posar de moda el concepte fofisanos, no? Amb els homes, és a dir, i s'alabava i sortia tot arreu, llavors referents. L'altre dia aquest dissabte fèiem una activitat antigrassofòbica i una de les preguntes era, podeu pensar en algun polític gras? A mi només em va venir el cap Oriol Junqueras, fin.
3: I ja està.
2: I home.
3: I Alicetas. Perdona,
2: i Alicetas.
1: I que dir... tots dos han estat subjectes de burla.
3: De burla.
1: Iceta exacte. Perquè era el que balla i el que és ridícul, i Oriol Junqueras perquè és el de l'ull i perquè està gras. O sigui que al final... Sí. També hi ha aquesta cosa que a mi em sembla una mica contradictòria i que en el fons ja m'encaixa perquè el sistema és així, però que és, quan parlem del desig de dones grasses, passem o del rebuig, és a dir, no m'agraden gens les dones grasses, a la hipersexualització, que pot ser, per exemple, que dins d'una plataforma de contingut explícit i pornografia hi hagi un apartat de dones grasses. Creieu que sou com més desitjades en secret? És a dir, que la gent li fa vergonya admetre que li agraden les persones grasses perquè això vol dir sortir de la norma?
3: Jo crec que hi ha una part que és un sí rotundo i l'altra és, jo crec que hi ha la part de normalització, vale? O sigui, desitjar un cos gras és normal, sí que és veritat que s'amaga i que el que es converteix sempre és un fetitx, que aquest és el problema. I és, fa un temps parlàvem amb una referent també amb el tema disca, no? O sigui que ella deia, bueno, a mi que em fetitxitzin no m'importa, però tenim l'espai de que no ho facin, de que ens estimin i ja està, o que ens desitgin i ja està, que no sigui aquest tabú, no? Que al final la part del desig i la part de fetitxar està molt vinculada con lo objecto, con lo que está prohibido desear, sí? I llavors és un... Tenim dret a ser desitjades i fetitxades, però també ser desitjades només pel simple fet de ser persones grasses, no? És com que no s'entén aquest punt intermig.
2: I a mi m'agradaria afegir també que ens hauríem de plantejar des d'on construïm el desig, des d'on està construït, és a dir, jo mateixa tinc aquest prejudici. amb els altres cossos grassos i no m'agrada dir-ho, no m'agrada verbalitzar-ho, però és la meva realitat i s'ha de visibilitzar, perquè al final què ens han ensenyat que és desitjable, no? O sigui, tots els referents que tenim audiovisuals o de novel·les o el nostre entorn, exacte, no existeixen aquests tipus de relacions. Quants cops hem sentit quina sort té aquesta gorda d'estar amb aquest o amb aquesta persona? Per què? Perquè l'ha acceptat a pesar de, saps? Llavors és com des d'on està considerat el nostre desig. És el mateix amb les persones racialitzades també d'alguna manera, saps?
4: Aquí també hi ha el documental de Yes We Fuck, que sí, fa referència, no, a la sexualitat, sí, des de l'Udisca i com és el mateix mecanisme que opera exactament en el tots mateix els cossos, sí, no, sí, normatius.
3: Mm-hmm. Clar, és que tot el que queda fora de la norma, total, sempre té aquesta lògica, no? O sigui, hi ha, sí, només, sí, aquest binarisme d'entendre-ho. I és o desitges d'una forma oculta o la possibilitat de que estigui normalitzat no és possible. Llavors jo crec que aquesta part és molt important perquè dintre de la grassofòbia on opera, per exemple, és amb la representativitat cultural. O sigui, tu a qualsevol producció, clar, cultural no veus mai persones grasses. Per tant, no veus mai persones grasses estimant-se, ni entre elles ni a persones que no ho són, estimant-les. Però això, el que deia l'Ares, amb cossos racialitzats, cossos discats, o sigui, qualsevol cosa que no s'ha sortit d'aquesta norma cis heteropatriarcal.
2: L'altre dia, de fet, llegia que per exemple, als Estats Units, Espanya no és tan destacat, però als Estats Units, per exemple, el 50% de la població es considera, que això ja està fatal i és un altre tema, es considera amb sobrepès, no sé com dir-ho d'una altra manera, però només hi ha una representació d'un 17%. Llavors, és clar, existeix la gent però no tens referents, com pots assimilar que allò és correcte o que està bé, saps?
3: Mm-hmm. Jo crec que, i basat en això, una de les coses que parlem, per exemple, les que tenim més edat, les nostres referències de dones grasses als 90 eren Renée Zellweger de Titanic, o la del diari de Bridget Jones. Aquella era la referent que teníem de dona grassa als 90. Mm-hmm. Clar, o sigui, imagina la dissociació que tens tu.
4: Andy Lucas, no? Que hi havia un que li dèiem gordo.
1: Clar, bueno, sí, era el gordo i el prim.
4: Sí. Pues si tu tornes a mirar aquelles fotos...
1: Que no és gordo.
3: No, és un tio gran. És un tio gran. Sí. Clar, si tu tens aquesta imatge, tu imagina't com pots arribar a distorsionar l'autopercepció que tu tens de tu mateixa, si quien és gordo o gorda és, té aquesta corporalitat i no s'assembla res a la teva o a les persones grasses del teu entorn. Uh-huh. Llavors és com... No tens manera de representar qui ets.
1: Per últim, noies, diríeu que sou optimistes cap al futur que ens depara en quant a la grassofòbia i la pressió estètica o ens n'anem una mica a la merda? Jo us he de dir que com a Mariona Batalla, que penso auge d'extrema dreta, ho parlàvem amb la Irene,
3: correcte,
1: el clean look, el ser una tia perfecta, a mi això em col·loca en un lloc bastant incòmode.
2: La democratització de l'Ozempic, que no hem parlat d'aquest tema també, però hi ha esperances. A més, a nivell personal meu, per mi l'esperança ha sigut començar a militar. Mm. És a dir, que comencin a haver-hi col·lectius antigrassofòbia, crec que és un primer gran pas, i que comenci a haver-hi un contradiscurs, que fins ara no existia. O sigui, correcte, a altres països sí, però aquí, per exemple, els primers, les primeres performances antigrassofòbia va ser el 2010. És que fa 3 dies, saps? Llavors, que comenci a haver-hi un contradiscurs és un primer pas. Que estiguem avui aquí és un altre pas, saps? Llavors, crec que queda moltíssim. No sé si es podrà fer, perquè mentre hi ha tot això, hi ha una indústria farmacèutica enorme que t'està venent unes pastilles, no? Vull dir que...
3: Sí, jo crec que aquí afegiria potser el que tu estàs parlant de com connectar-ho amb aquest auge de l'extrema dreta, i és que ens volen controlades, ens volen petites, ens volen dèbils. Tot el temps que invertim en controlar les nostres coses és temps que no invertim en lluitar contra aquest sistema. Llavors jo crec que sí que és positiu la part que nosaltres plantegem, i és s'està movent a nivell estatal, estan començant a haver-hi col·lectius, estem organitzant una coordinadora de col·lectius contra la grassofòbia, o sigui, estan passant moltes coses, però encara no és suficient perquè a l'altra banda tenen massa recursos i massa poder. Llavors aquest discurs, no, de el clean look o la primesa és un estàndard, de moment ara està en un lloc polític que té molts recursos i molts poders polítics, llavors és molt difícil
2: i molts interessos econòmics.
3: Clar, exacte.
1: Aquesta és una altra, sí. Doncs moltíssimes gràcies, noies. Us podem seguir a xarxes socials, etc. A tot arreu.
2: Sí.
1: I a Ocupa Espais. Gira, tirem una veu separador i ens posem a parlar amb la Dúnia sobre la seva realitat i la seva relació també amb el tema dels TCA i sobre la vigorèxia, que és un altre tipus de TCA i una altra manera d'incidir en la nostra manera de ser i de lluir.
5: Apaga el mainstream, connecta't a les gates. Cada diumenge de 9 a 10 del vespre a la sintonia d'ICAT.

0: Doncs tanquem el programa amb la Dúnia Talleda, que ets una noia de 32 anys. Com si t'estigués insultant. Ets una noia de 32 anys. I punto. Que ho deia al principi, que tens un diagnòstic de depressió major des de fa gairebé 7 anys, durant el qual vaig necessitar també un TCA, que jo trobo que és un TCA poc reconegut, que és la vigorexia. Com estàs, Dúnia?
1: Estic molt bé, la veritat. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada i poder parlar d'aquest tema, que bueno, sempre és un tema que m'agrada molt com anar divulgant i anar parlant.
0: A part, ara que acaba l'estiu, bueno, és la nostra excusa que arriba l'operació biquini i que l'operació biquini hauria de ser agafar un biquini que t'agrada, posar-te'l i sortir a lluir-lo.
1: 100%, 100%.
0: Fem viatge en el temps, Dúnia, i anem... No sé si ho recordes, el primer moment en el que tu vas sentir-te incòmode amb el teu cos.
1: Quan estava venint cap aquí, com que he començat a pensar en diferents situacions que realment me n'havia oblidat de comentaris que havia sentit des de que era petita, i hi ha hagut un que m'ha ressonat molt després de molt de temps, que era com, uau, m'ho havia oblidat totalment d'aquest comentari. I bàsicament va ser un, com a finals de batxillerat, que havia de fer la presentació del TFG, o TF, no me'n recordo, el treball de final de batxillerat, sí, que s'havia de fer. I jo no estava mai acostumada com a vestir-me amb roba com més apretada, perquè sí que ja a mi sempre m'havia sentit una mica incòmode amb el meu físic, però aquell dia com que em vaig voler ficar una mica més mona, amb uns pitillos i unes plataformes i tal, i va venir a veure amb ma mare, de sorpresa, vale? I jo, pues, com que aquell dia em sentia com insegura perquè no estava com molt tranquil·la com anava vestida, perquè no estava molt acostumada, i el primer que em va dir ma mare, en comptes de dir-me que guapa que estàs o que guapa que vas o que et vagi molt bé la presentació, em va dir, Dúnia, estàs bé? I jo, sí, per què? I em diu, és que et veig més grassa, estàs bé? Ostres, em va enfonsar. Però ja em va enfonsar. Recordo que vaig anar al lavabo a plorar, desesperada, en plan, jo venia avui com amb la seguretat de dir, ostres, em vesteixo diferent i vull sortir una mica, no?, d'amagar-me pues, sota roba més ampla, i el primer que se'm diu és si estic bé, perquè se'm veu més grassa, no? I a mi allà recordo que va ser com un moment en el que ja, bueno, vaig començar-me a fixar molt més amb el meu físic de lo que havia fet anteriorment.
0: Perquè tu parles d'experiències amb assetjament, imagino que a l'escola, no sé si va arribar a ser bullying.
1: No, per sort no vaig patir molt assetjament a nivell escola, era una mica més en l'àmbit familiar, com han comentat abans també les altres noies, que a vegades, que són comentaris que molts cops fins i tot et fan i no són ni conscients de quan te l'estan fent. És a dir, jo ara estic dient això i segurament veurà ma mare el clip o el que sigui i dirà, jo no sóc conscient de que et vaig fer aquest comentari. Segurament el va fer des de la ignorància i des de la preocupació de, ui, està més grassa, saps?
0: És que això és molt fort, com un comentari que per la persona que el fa pot ser completament insignificant, et pot portar a 15 anys de que tu et ressoni això en el cap.
1: 100%.
0: Sí, literalment 15 anys. O sigui, Dúnia, estàs venint aquí a explicar una cosa que et va passar a batxillerat.
1: Sí, sí.
0: I és com... I la teva mare ni se'n recordava. I és com... Igual hauríem de controlar una mica la vomitera verborreica.
1: Sí.
0: Clar, perquè tu abans de rebre comentaris sobre el teu físic ja eres una persona insegura, o et vas anar fent com insegura a mida d'anar rebent comentaris?
1: Em vaig anar fent insegura a mesura que vaig rebre comentaris, sí, sí. No, jo crec que si preguntes, sobretot al meu pare, que sempre m'ho diu, és com, no, si tu sempre has sigut com una nena molt feliç i molt extrovertida i molt oberta, que ho segueixo sent, però que no tenia com cap mena de prejudici en el meu físic. És més, recordo que amb 7 anys ja em vaig tallar el cabell molt curt i m'encantaven amb el cabell curt, que era com raro, no?, amb una nena, sobretot en aquella època. Però sí que amb el temps, pues, arrel de comentaris i sobretot també arrel de l'exposició que tu veus, no?, a les televisions, etc., i el que tu reps com el que és el físic perfecte o el físic bonic en una dona, penses, ui, jo no el tinc, que són aquestes cames. Jo sobretot em fixava molt en les meves cames perquè eren com molt més amples que les de la majoria de noies, i amb això em vaig obsessionar moltíssim.
0: Mm-hmm. Quan parlem de ser una persona grassa, jo crec que hem de diferenciar entre ser una persona grassa i sentir-se grassa. Mm-hmm. Perquè tu has parlat, Dúnia, de forma oberta, per exemple, de revisitar fotos de quan tu et pensaves que estaves grassa i dir...
1: No, no, no, no. No, és que hi ha una... És fort perquè quan tu veus... quan sobretot et comencen a mostrar el que és l'anorèxia i els TCAs com a tal, que veus aquesta foto, no?, d'una noia molt prima i que en el seu reflex ella es veu grassa, és com que dius, és impossible, però si estàs prima, com no et pots veure prima? I ara ho miro en perspectiva i és com, és que a mi em passava això, o sigui, tu veus fotos meves de fa, és que literalment 5 anys enrere, i sóc una persona totalment diferent en la qual jo em veia molt grassa. Vull dir, en plan, és que era sentar-me i em sortia un pliegue de la panxa i jo ja, bueno, uf, no, em ratllava tot el dia i ja estava com amb el run-run que ja em destrossava tota l'esquema del dia.
0: Uh-huh. Perquè el teu diagnòstic és vigorèxia, o va ser vigorèxia, que no té tant a veure amb la relació amb el menjar, sinó amb l'esport.
1: Sí, o sigui, per una banda va lligat amb el menjar perquè t'obsessiones molt amb un tipus d'alimentació, però no és deixar de menjar ni bueno, estar com obsessionat en perdre molt pes, sinó al contrari, és l'obsessió de dir, vale, com jo sempre he sigut una noia amb un cos ample, i això sí que és una cosa que m'he acostumat perquè ja feia també esports de contacte, etc., doncs era com, jo em vull ficar molt forta. Llavors vaig anar amb un nutricionista, el nutricionista em va dir, no, és que el teu tipus de cos pots arribar a estar super tal, i jo, bueno, em vaig obsessionar amb allò, i això és arrel d'aquesta obsessió em va portar a el que després va ser el problema amb el menjar, perquè vaig eliminar qualsevol cosa que jo creia que em podia arribar a engreixar, però ni que fos, no sé, un tros de pa integral, de cebada, de tal... No, jo era com, no, perquè són carbohidrats i jo no puc menjar carbohidrats perquè el meu tipus de cos, si no s'infla, i jo he d'estar superforta i tal. I això va ser com un constant durant anys.
0: Clar, i com estàs vivint aquest auge del fitness sent una persona que ha passat per un problema amb el fitness? És a dir, m'imagino ara que estan de moda les dietes altes en proteïna, sí, tal, no sé què, i de tu veure gent potencialment com que podrien caure en un TCA molt, molt fàcilment.
1: O sigui, he de dir que hi ha dies que em costa, perquè aquell moment en el que, no sé, t'agafa la rutina, ara que he començat a treballar una altra vegada, a mi mentalment ha sigut com, jo he de continuar anant al gimnàs cada dia, però ja no per fer esport, sinó perquè és que he d'anar al gimnàs, perquè clar, si no, uf, és que em sento malament amb mi mateixa i no estic còmoda i tal, i allà és quan intento parar i reflexionar, i és com, no passa res, si per una setmana no pots anar al gimnàs, vull dir, és com que intento com ser molt conscient tot el rato d'aquesta relació que vull tenir amb l'esport i amb el tipus d'esport que faig, que no se me'n vagi una altra vegada cap a l'obsessió a és que vaig al gimnàs per aprimar-me. Mm-hmm. Perquè jo vull anar al gimnàs per estar sana i per ficar-me més forta perquè em va bé per X, però no per un tema més físic.
0: Perquè relaciones d'alguna manera el teu diagnòstic de depressió amb el TCA? O creus que són dues coses que han anat per separat?
1: Crec que han anat per separat, però sí que és cert que el fet de quan tenia el TCA m'afectava molt més a tot el tema d'ansietat i d'atacs de pànic que he pogut viure després, un cop ja m'he sentit molt més segura i tranquil·la amb el meu físic i amb l'alimentació. Els he tingut, però per sort, per sort o mala sort, no ho sé, per altres temes que no han sigut tant per al meu físic.
0: Uh-huh. I hi ha coses o situacions, aliments, que encara et generin conflicte a dia d'avui?
1: Sí, bastant, sí. O sigui, encara a dia d'avui, tot i que m'ho puc menjar i després em sento tranquil·la i no m'afecta tant, em costa, no sé, si tu ara em dius, Dunia, va, anem a fer una hamburguesa, uf, no sé, m'ho pensaré bastant d'abans de menjar-me una hamburguesa, és com, vale, però què menjaré durant tota la setmana? Em puc permetre realment menjar aquesta hamburguesa, no? I crec que també gran part és perquè, com en aquests últims anys, m'he hagut d'acostumar a un canvi molt, molt bèstia que ha fet el meu cos, que per molt que segueixi fent esport, etcètera, doncs, estic en aquest punt i amb el qual em sento còmoda, però sí que és cert que ha sigut com tan de sobte que hi ha moments en els quals, quan torno a mirar fotos, no? Ara que, per exemple, hi ha aquests trens del 2020 al 2026 i jo veig fotos del 2020 i era com, uau, és que jo era aquesta persona fa 6 anys i ara sóc aquesta, i hi ha moments en els que reflexiono del rotllo, potser hauria de cuidar-me més l'alimentació i això potser m'aniria bé per potser, doncs, no sé, estar una miqueta més prima i tal. I clar, quan entro en aquests relats mentals és com quan dic, no, Dunia, no vagis per allà perquè ja t'alimentes bé, saps el que et vull dir? I menjar-te una hamburguesa no t'afectarà en el que és la teva dieta setmanal, mensual o el que sigui. Llavors sí que és cert que hi ha moments en els quals encara tinc una relació que em costa una mica de mantenir certs aliments que es poden permetre de tant en tant.
0: Perquè ets de les persones que creu que un TCA té cura o que t'acompanyarà tota la vida i hi haurà altibaixos, moments en els que aneu més de la mà, d'altres que no tant?
1: Jo crec que t'acompanya tota la vida perquè, sobretot, aquí parlo des de la ignorància, però moltes vegades els TCAs estan molt arrelats a la infància, no? Que ja, com deies abans, comencen a produir-se entre els 11-12 anys, com aquest run-run mental. I clar, és una cosa que està ja molt incrustada de molts anys i d'un pensament que s'ha anat fent com una bola de neu, que després, pues, per sort, et pots anar treballant, etc, però que sempre pot estar en allà, no? Llavors, gràcies a Déu, hi ha com la part més de maduresa i d'anar creixent i d'anar sent més realista i de pensar, pues, és que hi ha coses molt més importants i valuoses a la vida que jo estar preocupada per al meu físic, però crec que hi ha moments en els que pot impactar. I sobretot, ara que tornes, crec, està com molt de moda, veient una mica, no, la Met Gala que va haver-hi, etc., pues amb el tema de que les influencers o les referents de Hollywood, pues, comencen a estar molt primes una altra vegada, és com, uf, vale, tornem a anar cap a aquella estètica. Jo no entro en aquella estètica, encaixaré en la societat, agradaré a les persones que vull agradar. Llavors, comença un ronron allà que a vegades és difícil de fer-lo callar.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Dúnia, per compartir-nos el teu testimoni. I ens veiem a la platja.
1: Oi tant, clar que sí.
0: Perquè anirem a la platja.
1: Oi tant, això que no falti mai.
0: Moltíssimes gràcies, bonica. Bona nit, gatetes.

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Estic endinsant-me en l'univers dels segells. Estic fent recerca de segells dedicats a l'univers del videojoc. Cada any, els responsables postals de tots els països creen nous segells. Aquests segells resumeixen la cultura i la societat en un paperet encolat. Els que es dediquen a col·leccionar sempre diuen que veient una col·lecció d'un país el coneixes profundament. Japan Post va començar a emetre segells el 1871. Eren segells de dracs, els primers. Vaig voler saber quants segells de videojocs han emès. El primer de videojocs no va ser fins l'any 2017, amb una sèrie de segells de Mario. Després, l'any 2021, ho va fer amb una sèrie de segells Pokémon. I ja està. M'ha sorprès. Em pensava que als anys 90 o 80 ja n'hi hauria. Tinc la sensació que l'imaginari col·lectiu al Japó dels videojocs és totalment diferent al que aquí tenim i que, vulguis o no, nosaltres hi estem projectant una importància que potser ells no li donen.
0: Star, Elisabet Sánchez, Albert García, Laia Nerín.
1: I també moltes gràcies a Dani Jiménez per estar a la cura per tècnica.
2: Hola!
1: Molt bones. I també gràcies al control de Tarragona, la delegació, amb l'Albert Cots. Molt bé. Escolta'm, això que acabo de dir... per cert, benvinguts, eh? Esteu bé?
3: Molt bé.
4: Hola, guapos. Sí.
1: Molt bé. Això m'ho he inventat una miqueta. No ho he inventat, però he pensat... M'ha sorprès molt que hi hagi tants pocs segells amb els milers i milers i milers que han fet.
5: Però no t'has inventat que el primer de videojocs és el 2017, no?
1: Això segur.
5: Això segur.
1: Això segur que és així.
5: Això és una dada.
4: Però segur, segur.
1: Da, sí, els, a veure, una cosa és Japan Post, els oficials. Després sí que hi ha commemoracions,
4: bla, bla, bla.
1: Però no són oficials.
5: Ja.
1: És a dir, no són els correus d'allà.
4: Exacte.
5: Trobo que van trigar molt, sí.
1: El que sí que hi ha un munt, a veure si recordeu aquell dibuix animat d'aquell gos que està sobre la caseta.
4: A l'Snoopy.
1: A l'Snoopy hi ha un munt d'Snoopys i després... I ara no ho recordo tampoc. Aquell peluix que és una gosseta.
5: La Hello Kitty.
1: Hello Kitty. Mm. Clar, això és bogeria al Japó, eh?
5: És que allò va ser molt, molt, molt famós a la seva època, sí. La va patar molt, i ha estat moltes generacions
1: moltes,
5: després.
1: Moltes, oi? Sí.
5: Sí. Tant, encara està l'imaginari col·lectiu, no? Encara està...
4: Sí. I avui dia se segueixen fent tota mena de productes i videojocs també.
6: No, pel carrer, vas pel carrer per Japó, que hem estat tots per allà, i hi ha Doraemon, si hi ha Mazinger, si hi ha Gachaman, si hi ha de tot. Pel carrer, normal.
1: Sí, de segells de Doraemon, un munt, i és veritat que també de meques i de no sé, robots, n'hi ha, que et pots trobar.
4: La Hello Kitty amb el kimono japonès és un dels souvenirs turístics més habituals al Japó.
1: És veritat, jo visc a Sant Cugat i hi va haver una època que hi havia una botiga de Hello Kitty que va durar uns mesos, però vaig dir, uf, que hi hagi botigues només...
5: Actualment aquí encara n'hi ha, vull dir que...
1: Sí. Us agradava l'Snoopy?
4: Sí, moltíssim.
5: Sí, l'Snoopy sí.
6: Jo l'odiava.
1: Ah, val. Jo no suportava.
5: Bueno, era una mica border,
4: No. S'ha de diferenciar el que seria en les tires còmiques originals, que jo això no ho vaig conèixer fins més gran, del que a mi m'agradava, que era una sèrie de televisió que veia de molt petit i que la música era música jazz.
1: Sí, era
4: una cosa molt del Vince Guaraldi, em sembla que era...
5: Ara no sé si m'equivoco, però l'Snoopy no tocava algun instrument, o feia jazz?
1: El piano,
5: no? Sí. Exacte.
4: Sí. Bueno, de fet, el piano era un nen, el que tocava el piano.
6: Sí, però ell també es posava allà.
4: Ell també es posava allà.
6: Llavors el mitjonet, l'Emilio, aquell cantava.
5: Sí, era com una mica insolent, no?
1: Repelent, jo el trobava. No m'agradava.
4: A mi el que m'agradava és que l'Snoopy i l'altre ocellet, ara no recordo el nom,
6: l'Emilio.
4: L'Emilio,
5: vale.
4: Aquests estaven per una banda, i després el Charlie Brown, el Capritos o com sigui, estaven en una altra. Vivien en dos mons paral·lels i no es relacionaven els mons. I era fantàstic perquè els nens... eren nens amb problemes d'adults.
1: Ja,
4: era una
1: veritat,
4: cosa molt curiosa, això.
1: Sí. Una mica com la Mafalda, també.
5: La Mafalda.
1: Sí, que era la mateixa forma. Molt bé, doncs vinga, va. Ei, que això és un programa de videojocs, eh?
0: Has descarregat Generació Digital.
1: I com sempre, quan arribem a aquesta hora, traiem el cofre, el posem aquí sobre. Perfecte. I ja veig una mica de llum al·lucinant per dins, i Eli, tu mateixa pots obrir-lo a veure quin videojoc físic ens trobem avui.
5: Aviam què hi ha. Uau, quina llum taronja i verda.
1: Exacte.
5: El Konami's Golf.
1: Konami's és... Golf.
5: Sí, sí.
1: MSX, eh?
5: MSX, és per MSX, publicat per Konami el 1985.
1: Molt bé.
5: És un títol esportiu senzill i arcade, amb vista del camp, selecció de força i direcció del cop, dins de la línia dels primers jocs esportius de Konami.
1: És molt curiós, perquè aquest és el joc que quan el jugàvem de petits el veiem de manera espectacular, i quan el veiem ara, per cert, estic escoltant un so super de, sí, d'alta freqüència, encara de so. Bé, no, perdoneu, eh? Doncs això, doncs ara, clar, ja el veus d'una altra forma, no, aquest joc?
5: Sí.
4: Es veu d'una altra forma, però la immediatesa d'aquests videojocs té molt valor avui dia.
1: Sí.
4: Que si et poses en un videojoc realista de golf, fins que no li dones un toc a la bola...
1: Sí. I
4: amb aquest ja has jugat una partida sencera i...
1: És veritat.
4: I això també s'ha de valorar.
6: Sí, clar, sí. És que el Konami Golf era més com un joc de matemàtiques. Sí, saps quan apreníem matemàtiques i basic a classe, no?
1: Sí.
6: Que allò de per fer paràboles, llavors era una fórmula matemàtica i tal, doncs era una cosa això que era molt més senzill de que eres tu jugant contra la màquina, que és una cosa que he defensat sempre i defensaré sempre, no? Llavors era una manera d'entendre-ho millor i era més... encara que sembli una mica estrany, era més com un tu a tu.
1: Ja.
6: Saps? O sigui, tu entens la màquina com funciona, saps que farà una paràbola, saps que farà una força, tinc que apretar el botó just quan faci aquest coloret, estigui aquí al mig, a veure si l'atino. Llavors era més de joc.
1: Sí,
6: no? Era més de pim-pam-pum.
1: Sí, sí, perquè tu veies el número de diguem-ne, de forat, el par del camp, diguem-ne, el vent, aquest era el so de la bola, i després, si hi havia dos jugadors o un jugador, tu, doncs, anaves jugant i anaves fent. I la versió per MSX era molt bonica, i realment el que sempre m'ha agradat de MSX és ara us ho diré bé, les lletres, el cos de lletra, diguem-ne,
6: La tipografia.
1: La tipografia, perdoneu, que sempre l'he trobat preciosa. Vull dir que no sé qui la va dissenyar, però sempre m'ha agradat, és molt bonica. I sempre que veig jocs d'aquests, Star, recordo aquell llibre que tu vas editar, una col·lecció de tots aquests jocs de Konami, no? Amb l'explicació,
6: amb aquest me recordo perfectament que fins i tot, clar, jo vaig jugar tots els jocs i vaig treure tots els sprites i tots, i amb aquests vaig fer tots els mapes.
1: Sí.
6: Clar, perquè tu veus peces, o sigui, no, és raro veure tot el mapejat, diguéssim, el camp.
1: Sí.
6: Doncs ho vaig agafar, vaig fer tots, em penso que eren 8, si no recordo malament, i era bonic veure's tots junts perquè veus la feina que tenien.
1: I tant.
6: I veus com una miqueta dius, tu quan jugues vas fent, però el conjunt, o sigui, vist des de mirada de dron, per entendre'ns, no es veu.
1: Yeah.
6: Llavors, quan ho poses tot plasmat, dius... caram,
1: sí,
6: que bonic,
1: o sigui,
6: que currat, ho teníem pensat. Ells sabien que això el jugador no veuria mai, però ells volien que estigués allà.
1: De fet, aquest llibre, que no recordo el nom, com es diu?
6: Sí, The Legend of Konami.
1: The Legend of Konami és molt curiós, perquè l'altre dia veient vídeos, que darrerament estic veient vídeos de gent que viatja al Japó a buidar les botigues, hi havia una botiga on estava el teu llibre. Estava el teu llibre i un altre... que no ho vaig apuntar, era un moment que no m'ho vaig apuntar, un altre al costat que tinc també, eren dos que jo tenia i em va semblar curiós, no?
6: I tant, ara m'ha sorprès, mira que bé.
1: Mira, escolta'm. Molt bé, doncs el Konami's Golf, jugueu a golf, de veritat? Alguna, no?
5: És un esport que mai m'ha creat gaire l'atenció.
4: No.
1: En videojoc.
6: A més, jo tinc un hàndicap que és l'alçada, i els pals aquests són molt llargs. Jo penso que pals per nen no n'hi ha, encara.
1: Ah, potser sí, eh? No sé.
4: A minigolf.
1: Exacte.
0: Sí. Generació Digital amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1143. En el dia d'avui parlarem de molts videojocs, com s'escau el programa de videojocs de la ràdio pública. Us els dic: Forza Horizon 6, Lego Batman, Mixtape, Librarian, Tidy Up de Arcane Library i Pantalassa. També tindrem temps de conèixer les darreres novetats de la indústria dels videojocs i les notícies més sorprenents.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
7: Here's to many more exciting adventures.
8: Em dic Salvatore Marino.
9: You and me are the best.
3: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
2: A ICAT.
1: Molt bé, comencem pel García. García, que has llegit o jugat o fet alguna cosa que vulguis compartir?
4: Sí, i tant. He jugat, he llegit, he vist sèries, he fet tot el que he pogut.
5: Oh, que bé, escolta.
4: Home, és la meva feina, també. Principalment, el videojoc que m'ha tingut més ocupat les darreres setmanes és el 007 First Light.
1: Sí.
4: Vàrem parlar al GD, vam anar a les oficines d'IO Interactive a Barcelona i fa una setmana va sortir la venda. Jo el vaig jugar una miqueta abans, com sempre, i per mi ja fa com 2 o 3 setmanes que el vaig jugar i passar. Vaig trigar 20 hores i em va encantar.
1: Molt bé.
4: El videojoc de James Bond em va encantar. I m'ha animat amb el llibre que teniu aquí, que és el llibre de Casino Royale.
1: Ah, molt bé.
4: De Liam Fleming, la primera novel·la de James Bond.
6: Sí, sí, tant.
4: Que corria per casa. I després d'acabar el videojoc, automàticament, després de veure els títols de crèdit i al final, James Bond Will Be Back, com a les pel·lícules.
6: Sí, tant.
4: Vaig agafar el llibre i m'està agradant bastant. Sí? És un llibre de la seva època, però és diferent de les pel·lícules. Té un to completament diferent i clar, això el fa molt interessant.
1: Sí, sí. Molt bé. Star?
6: Doncs mira, jo vaig jugar a Ributar, vaig descobrir una pàgina d'aquestes per veure canals de televisió internacionals. Que es diu FameLack, FAMELACK, sí. com, i és curiós perquè no sé, entres a casa nostra, a Catalunya, i et surten més canals dels que jo sabia que existien.
1: Anna, i això és legal, per cert?
6: Sí, home, suposo, no sé, no m'ha vingut l'FBI ni la Policia Nacional a casa a buscar-me ni res, o sigui, no em surt cap avís ni tal, però està bé perquè, clar, comences a mirar que si Albània, que si Japó, que si Brasil, tal, i escolta, és fascinant, doncs, més que res, no el que fan, sinó la llista de canals. Hi ha un canal, per exemple, de Japó, que és 24 hores d'avisos de terratrèmols, i et surt com un munt de pantalles de la NASA en diferents localitzacions de Japó, doncs amb uns termòmetres i amb unes coses que es mouen que t'indiquen doncs, els riscos que hi ha a cada moment de terratrèmols.
1: Déu-n'hi-do.
6: Curiós, curiós.
1: Sí, sí, sí. Aquí pots fer un allò, anar passant, anar passant i passant i pots estar-te hores i hores i hores.
6: Sí,
1: eh?
6: Sí. No, una altra que m'agrada molt és una de catalana, que és la de les webcams del temps.
1: Ah, molt bé, sí, sí, sí.
6: Són aquelles que no passa res.
5: Sí, no passa res.
6: Veus el mar i dius, mira... un peixet, un mitjonet.
4: Millor això que fa l'Star que el Doom Scrolling. Ja us ho dic jo.
1: No, sí, sí. No, mira, és una manera de viure-ho. Molt bé, i Ali?
5: Doncs mira, jo m'havia quedat sense sèrie, vaig estar fent una mica de recerca, que puc trobar algo que sigui així 25 minuts d'aquest abans d'anar a dormir, que no tinc més a la vida, i vaig trobar una així random, que és nova, que es diu Se tiene que morir mucha gente.
1: Ah, sí, me n'han parlat sí. força bé.
5: Sí, està sí, força bé. Sí. Mira, no tenia cap mena d'expectativa, i és de l'Anna Castillo, Macarena García i Laura Weisman, em sembla, tres actrius que parlen de la vida de tres noies d'uns 30 anys i de la seva generació i dels seus problemes corresponents a la seva generació, i és un humor així bastant àcid, una mica crítica de l'èxit, les xarxes socials, la tele, etc. I trobo que, bueno, que està bé veure-la.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: I també una setmana més amb l'Star, els Estudis de Tarragona, com hem dit, i una setmana més amb notícies que no escoltareu a cap altre lloc.
6: Just a la fusta, i mira, jo començaré avui sense dir res. Escolteu.
1: Què és això, per favor?
6: Oh, mare de Déu, mare de Déu, senyor, mare de Verge Santíssima. Això és un trio de nenes. Deuen tindre 20 anys, suposo, o 30, no ho sé. Ja saps, les japoneses on com són, no saps mai quina edat tenen. Que fan el que se'n diu thrash metal. O cookie metal, potser, no? Que diria la Laia. No sé exactament què coses és el que fan, no? Aquestes tres noies són les Baby Metal. És un trio molt, molt i molt conegut dins i fora de Japó. Jo les coneixia, mira si són conegudes, per haver arribat fins a mi. Són tan conegudes que, aprofitant el 30 aniversari que ara farà el Resident Evil, el senyor Capcom les va trucar per fer una aliança i vendre productes de Resident Evil mesclats amb imatges de Baby Metal. O productes de Baby Metal mesclats amb Resident Evil. Ja et dic que això no és una cosa que no sé ben bé per on van aquestes mosses, eh? La qüestió és que han fet samarretes i clauers, cosetes d'aquestes, poca cosa, poc mercantatge, amb dibuixets de les Baby Metal i també del Lady Dimirescu, la noia aquesta que sortia al Resident Evil Village, sí, aquest videojoc del 2021, i que si us esteu interessats tant amb el Resident Evil com amb les Baby Metal, doncs ja podeu córrer, perquè tot això s'està venent com si fos pa calent. És al·lucinant, no? Perquè el marxandatge de Resident Evil sempre ha estat molt preciat, de veritat. O sigui, jo conec molta gent, ma germà mateix, ma germà va boig per coses d'aquestes, i estan molt buscades, no? Han tret coses molt rares, molt i molt. Segur que podien fer un top 10 al·lucinant. No sé si en recordareu de les espelmes amb olor a sang.
8: No,
6: doncs havia, havia unes espelmes, així, diguéssim, com t'ho diria, més aixaparrades, són rodones, com una llauna de Nivea, per entendre'ns,
8: val?
6: Doncs amb olor a sang, o aquell famós comandament de PlayStation, que era una motocerra.

0: brutal, és brutal. Sí, brutal. Mira, mira. És molt, molt Giorgio Moroder, molt Donna Summer, aquesta línia de baix, no? I com podeu imaginar, la propera notícia de què va? De Pac-Man, evidentment. I està molt bé perquè es tracta d'una altra aliança comercial, com aquesta que havíem dit de Resident Evil i Baby Metal, només que aquesta vegada és Namco, per una banda, i atenció, Fender, per l'altra.
1: Oh, ja sé que això t'agrada.
0: Fender, clar, clar, clar. El famosíssim fabricant de guitarres elèctriques que, conjuntament, acaben de treure, atenció, la Telecaster Pac-Man. Al tanto. No és com les Telecasters de tota la vida. És un model una miqueta modificat, més actual, però segueix sent, en ànima, una Telecaster. I això és important, que no és una Stratocaster.
2: Basta, que et mors de ganes que t'ho preguntem. Quina diferència hi ha entre una Fender Telecaster i una Fender Stratocaster?
0: Se m'ha notat, oi?
2: Sí.
0: És que em fa molta gràcia. Gràcies per preguntar-me, Eli. Sí, mira. Bàsicament, la Telecaster té dues pastilles i la Stratocaster en té tres. I això pots fer doncs, que modifiqui una miqueta el so de la guitarra. La Telecaster té unes formes més brusques, és més bruta, i no s'adapta tant al cos com una Stratocaster. La Stratocaster és més suau, té les curves, té un tallat que s'adapta més a l'abdomen, tal. La tele té un so més greu, els greus són més greus, i l'Stratocaster té més possibilitats de canviar la tonalitat, pot ser més fineta i tal, no? Efectes de sonoritat i d'usabilitat, l'Strato és molt millor, eh? I aquí està el què? Que si l'Stratocaster és millor que la Telecaster, com és que han fet una Telecaster? Clar. Fender ha fet això, no? Perquè és un model, en teoria, menys demanat pels músics, però que, ja et dic, té un so més controlat, menys arbitrari. Es podria dir que la Telecaster és una guitarra per tossuts i gairebé per radicals.
1: Ah.
0: Ara bé, per què han fet una aliança, una guitarra així? Doncs és per commemorar, atenció, el 80 aniversari de Fender. És al revés, vull dir que el que és habitual és que una marca demani a una altra que és igual o més famosa per fer quelcom conjunt. I això de que Fender, fabricant universal de guitarres elèctriques, consideri de tu a tu, a Namco i a Pac-Man com una persona per estar cara a cara, em sembla bellíssim, és al·lucinant. Doncs mira, ara, sisplau, canviarem totalment d'una cosa diferent, una cosa totalment diferent.
3: Els parla l'Edison Carter, ara i en directe des del canal 23.
4: Edison Carter, el millor reporter del món. Max Hidrom, l'única persona generada per computadora. Dos personatges i una sola memòria. Max Hidrom, la famosa sèrie de ficció el dilluns pel canal 33. Max Hidrom, l'heroi del futur, ara al canal 33.
3: Els parla l'Edison Carter, ara i en directe des del canal 23.
4: Edison Carter, el millor reporter del món.
0: Vale. No és dilluns, eh? O sigui, això és una sèrie que van fer fa un munt d'anys, als anys 80.
1: Com es deia, aquesta sèrie?
0: Max Hidrom.
1: Max Hidrom, eh?
0: No us en recordeu?
1: Sí, home, era aquella espècie de cap que es movia, eh?
0: Sí, hola, com ets? Com esteu? Hola! Benvinguts al Jururururur.
1: L'Albert i l'Eli, ho recorden?
0: Sí.
2: Jo no recordo veure-ho, recordo la imatge de que ho haurà vist després, però no...
5: Jo és que ho recordo de l'Star, bàsicament. A mi, a l'Star em va donar a conèixer aquest personatge.
0: Va ser molt mític, va fer un abans i un després, no? Del personatge que sí que se'n recordeu, és el que diu l'Eli, no? Apareixia a casa nostra el mític programa Arsenal, que em penso que feien dissabte a la nit, que era un programa produït pel Manuel Huerga. Era al·lucinant, aquest programa. Revolucionari, és la paraula que el definiria. I ras i curt, el Max Hidrom és això, vindria a ser un presentador de televisió virtual, amb un refinadíssim sentit de l'humor, amb un aspecte molt artificial, molt de plàstic, i una manera de parlar molt així, com que s'entrebancava molt.
1: Tenia com glitches, eh?
0: Sí. Això, en veritat, fa molta gràcia perquè era un actor, era el senyor Peter Wang, amb una pila de maquillatge. Si no era un personatge digital, era un senyor tal, no?, que era enregistrat i després es manipulava en postproducció per simular, doncs això, ser un ésser virtual, no? La seva primera aparició, atenció, va ser l'any 1985, eh? Ara fa 41 anys, l'Eli encara no havia nascut, eh? I renoi, de veritat que això sembla de lo més actual que hi ha, no? Perquè això, presentadors virtuals segur que ho sona molt. Doncs bé, ara tenim això, personatges virtuals, fets amb intel·ligència artificial, que potser no són tan espavilats ni tenen tant de ganxo, no?, com el Max Hidrom, però n'hi ha que ara per ara a mi, és que em fan pixar de riure. Si em permetreu, us faré la prova, farem un petit experiment aquí en directe a la ràdio pública, i us demanaria a vosaltres tres, que esteu a l'estudi, que ara, sisplau, llegiu el guió, i en sapigueu llegir, veureu que hi ha tres lletres, si me les podríeu llegir, sisplau. Comencem pel Murillo, si no et sap greu.
1: Cap problema, W, W, E.
0: Molt bé, molt bé. Eli, podria

0: llegir aquestes tres lletres?
1: Doncs sí, també, a veure, W-E.
0: Vale, estupendíssim, gràcies. García, pots llegir que posa el guió?
2: Oh, i tant, W-E.
0: No costa gens, oi?
3: No.
0: Ho heu fet tot estupendo, fantàstic. Bé, us poso en situació, a veure. Hi ha un canal de YouTube de notícies, notícies falses, de la World Western Entertainment, W-E, un canal d'aquests que fa gent que és per fotre, aquesta la Federació de Lluita Lliure, que només fan rumors. O sigui, ells agafen imatges reals i les processen i els hi canvien els àudios per fer rumors i fer notícies falses. Agafen entrevistes a lluitadors, documentaris, tals, personalitats de la lluita lliure professional, i a sobre hi fiquen els típics subtítols, saps? I una pista d'àudio addicional generada amb intel·ligència artificial per falsificar el que diuen en veritat les imatges.
3: Ja.
0: Se m'entén, oi?
3: Sí, i tant.
0: Doncs ara, el mes de maig, durant una d'aquestes emissions d'aquests vídeos, doncs veus les imatges, es veu un subtítol, sona una intel·ligència artificial llegint aquell subtítol, i va sonar això. Us ben juro que la veu que sonarà ara, tota l'estona, des del principi a fi, tota l'estona aquesta veu és intel·ligència artificial. Val? No ha estat manipulada. No hi ha res de postproducció.
4: But do you feel like you have to be there? That's the question. And for a lot of people, the answer this year seems to be, not quite. The show will happen. The stadium will likely fill up one way or another.
0: Sí, és que és al·lucinant. La primera vegada que ho vaig escoltar em vaig pixar de riure a sobre, em sap molt de greu. Però és que, a veure, és normal que es veu que el que diuen els experts diu que una intel·ligència artificial s'entrebanqui quan ha de llegir això, sigles.
3: Clar.
0: Al veure WWE, ell volia llegir la paraula, no? Sí, com si fos Washington, que comença amb W, no? Llavors diuen que també és una manera de delatar amb una intel·ligència artificial si no sabem si estem parlant amb una persona real.
3: Boníssim.
0: Tu li dones unes sigles
2: és
0: i
2: com llavors Blade Runner.
0: Li passa això, escolteu. Acaba llapant el micròfon, pobre bestiola, no?
3: Sí, sí.
0: De la mateixa manera que també diuen que per destapar algú que estigui fent un deepfake, saps això que estàs parlant amb una persona i al damunt hi ha una capa d'una cara que no és ell, no? Doncs diuen que també que per destapar algú d'aquesta manera li has de demanar que posi els tres dits de la mà davant de la cara.
3: Exactament, és el que deia l'Albert, és una mica Blade Runner amb el Boykampf, no? Amb
0: sí, però molt més directe i molt més, fa molt més riure.
3: És més divertit, sí.
0: És d'això, no? Sí, com sigui, escoltis, a mi em sembla molt bé, no? Em sembla que de mica en mica, fixeu-vos, hi ha un munt, però un munt de coses dels anys 80 del segle passat que pensaven que serien coses del futur i que no existirien i tal, i que ves per on es van complint una rere l'altra.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Doncs continuem amb Generació Digital. Per cert, hola, Laia. Et volia preguntar a quin videojoc has estat jugant últimament que ens interessa i que ara ens vols recomanar.
6: Doncs, Albert, he estat jugant a un videojoc d'ordenar llibres.
3: Ordenar llibres? I ja està? O com va la cosa?
6: Doncs sí, ho has sentit bé. Es tracta del videojoc Librarian, Tidy Up the Arcane Library, i és que, literalment, és un simulador d'ordenar llibres. La premissa és que et planten a una biblioteca enorme, majestuosa, de dos pisos, perquè us aneu fent la idea, plenes d'estanteries buides. O sigui, no hi ha ni un llibre al seu lloc, i tant el passadís central com el terra, les estanteries, tot són piles i piles de llibres, piles amuntegades, amb un desordre i un caos més que absolut. I la sinopsis és que tu comences amb una nota, quasi tot textualment: una fada entremaliada ha deixat la biblioteca, abans majestuosa, en un caos absolut. La paraula del director és llei, teniu prohibit marxar fins que els 3.072 llibres hagin tornat als seus llocs corresponents. A l'Arxiu Silenciós i Místic comença la teva llarga batalla contra la muntanya de llibres.
3: El Dani ens ha posat les imatges en aquests moments a la pantalla gegant i realment és força espectacular,
1: És molt xulo perquè a sobre té aquesta estètica així de fantasia, no?
7: Sí, la meva pregunta és com s'ho ha de fer el jugador per ordenar i per saber on va cada llibre.
6: No et preocupis, Albert, perquè hi ha un mapa a cada planta amb quin tipus de llibre van a cada estanteria. Per exemple, a l'estanteria 2P, les novel·les romàntiques, a la UB, els tomos d'alquímia, a la UQ, monstres i altres criatures fantàstiques. I alguna cosa del títol dels llibres que et vas mirant et fa esbrinar de quina matèria és. Jo sobretot em guio buscant-los per l'aparença. Acabes buscant allò, els cal, que té unes pedretes encastades, doncs els reculls tots i són els d'encastades canteris de no sé què, entre piles i piles. Jo al començar el joc, i agilo dels 3.072 llibres, el primer que vaig agafar era 1.000 encantaments inútils, volum 10. I en aquell moment, mirant-me els mapes, doncs, volia plorar una miqueta només. Fora bromes, és un dels jocs més tranquils i d'aquells d'anar fent que et pots tirar la cara. Massa i tot, ja que el primer dia jo em vaig posar a ordenar tranquil·líssimament després de dinar, allò pensant, va, anem a provar una estoneta aquest joc. I vaig tabular i havien passat 4 hores. Mira, hiperfocus a part i addiccions a part, el joc t'ajuda perquè a l'anar completant estanteries vas pujant de nivell i a cada nivell et pots anar pujant habilitats, com les de fer que brillin els llibres del mateix tipus i s'il·luminen entre el primer pis com el segon pis on estan aquests llibres. O, per exemple, si tens tot de llibres, com el que hem comentat abans, de 1.000 encantaments inútils, on anirà això? Doncs tens una habilitat que et pots activar també, que és de saber a quina estanteria van aquests llibres. Bastant útil, la veritat. I aquestes habilitats, lo important és que són amb cooldown. No pots anar espamejant i ordenar la llibreria en 0 coma. A part, el joc també t'ajuda perquè hi ha uns cofres sospitosos per la biblioteca que a la que aconsegueixes les claus, les diferents claus, t'ajuden otorgant-te, per exemple, el salt, que és superútil poder saltar, perquè això et permet moure't entre la primera pis i el segon pis sense haver d'arribar caminant, que és ja un cunyàs fins les escales, o el fet de carregar un nombre major de llibres als teus braços per anar-los a ordenar. Lo complicat ve quan t'enteres que hi ha un logro, un assoliment, que és ordenar la biblioteca en menys de 3 hores, que entenc que és espamejant habilitats a saco, i una altra de més cabrona, que és ordenar la biblioteca sense cap habilitat ni d'aquestes que obres de cofres, que serà ja tirar-te com 20 hores ordenant sense poder saltar entre pisos ni res. Vull dir, increïble el joc. Per tant, ja ho sabeu, si voleu algun joc tranquil d'anar fent i amb cert punt d'addictiu, la meva recomanació ara mateix és aquesta.
1: Doncs aquest joc que té tan bona pinta es diu Librarian Tidy Up the Arcane Library i ara mateix només es pot jugar a Steam a un preu de 6,15 €.
3: També estem veient el gameplay d'aquest joc. Es fa gràcia perquè tu pots carregar llibres i fins i tot el que fa el jugador en aquells moments és de vegades no posar-lo a les lleixes, sinó posar-los al terra per colors, per després anar fent... La feinada és bastant titànica.
0: No teniu llibres a casa, sembla que no en tingueu, eh?
3: Sí, en tenim. Bé, jo estava pensant...
0: Però ja estan posats.
3: Sí. Ja estan posats. Jo sóc bastant maniàtic amb el tema de l'ordre dels llibres, m'agrada molt tenir-los... Jo els tinc per categories.
0: Això. Posa'm el meló sobre la taula, a veure.
3: Jo no ho poso per colors, jo conec gent que ho posa per colors o mides, fins i tot, no? De gran a petit. No m'agrada. M'agrada per categories, els de música aquí, els d'art aquí, els de...
1: Jo tant no, jo els tinc endreçats i prou. Ara, jo entro a casa i em trobo això.
3: Clar.
1: Tan desendreçats al terra i tanco la porta i marxo, eh? Ja t'ho dic ara, perquè Déu-n'hi-do.
3: No, la feina
7: és molt bèstia, la imatge que hem vist aquí a la pantalla.
3: Sí. Tu com ho tens, Albert?
7: Per categories, també.
3: Per categories,
1: sí,
3: sí, sí. Eli, a veure...
1: No, a mi em molesta quan no són... Potser de diferents tamanys em molesta. Quan està tot molt així, molt escalat, sí que em molesta una miqueta.
3: Val.
1: Per temàtica no cal, però sí que potser per mida.
0: A mi em molesta l'amplada.
3: L'amplada?
0: L'amplada, perquè uns queden més tocant a la paret i els altres sobresurten més. Això a mi em treu de polleguera.
7: Sí, hi ha un tipus de llibre que aquest és el que més molesta de tots. Aquests que són format horitzontal.
1: Ah, sí.
7: Que dius, com el poso aquest llibre? Per què heu fet això?
3: A mi em passa molt amb...
7: Com per exemple el llibre de MSX de... que hem parlat abans.
1: És veritat.
7: No, però com a mínim és petitó.
3: Sí.
7: I el pots col·locar i sembla com un llibre normal i corrent, defensa de les tardines.
0: Veus, és que, home, no? A mi em fot aquests, que són els que són molt grans, els que a més de 15 centímetres d'ample, doncs fan 20, o en fan 10, i és el que dic, no? Tu els espitges contra la paret perquè quedin allà tots, i llavors sempre et queda més cap a dins, i ostres, no he trobat la solució de que tots quedin amb aquest toc estrany, no?, de que tots quedin a ras, diguéssim, de balda, diguéssim, i que els puguem tindre tots ben posadets.
3: És un bon joc que ens ha plantejat la Laia, la Gofolov, i que, doncs, dona per parlar de llibres, els llibres que tenim a casa.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Per cert, aquestes darreres setmanes han estat supermogudes pel que fa a nous videojocs. Albert, tu que no en deixes passar ni un, has tingut moltíssima feina, en som conscients. És per això que avui, més que portar-nos un videojoc, ens en portes tres.
7: Efectivament, avui toca ració triple de llançaments i farem una cosa. Els comentaré, però seguint un ordre específic.
3: Molt
7: ara
3: bé.
7: Que parlem d'ordenar llibres, doncs jo l'ordenaré del que menys m'ha agradat, que també m'ha agradat, però el que menys, el que més m'ha agradat.
3: Mm-hmm.
7: Així que comencem per aquest.
3: Aquesta música on pot estar?
7: Doncs pot estar al Japó.
3: Sí.
7: Abans parlàvem de Baby Metal, no?
3: Sí.
7: S'assembla una mica. És el Forza Horizon 6.
3: Molt bé.
7: La nova entrega de Forza Horizon està disponible des de fa uns dies per la Xbox i per PC. I haig de dir que, malgrat que és el videojoc que menys m'ha agradat, també tinc moltes coses bones a dir sobre aquest Forza Horizon. Aneu preguntant, perquè tinc moltes coses bones a dir.
3: I tant.
7: I també dolentes, i per tant, aneu interrompent.
0: Aquest és de cotxes.
7: Aquest és de cotxes.
0: Oh.
7: Molt bé, bona pregunta. Sí. Efectivament, és de cotxes. Arriba 5 anys després de la 5a entrega, l'ha fet l'estudi britànic Playground Games, que són els mateixos que estan fent el nou joc de Fable, i el que ens ofereix és un joc de curses de món obert. Mm-hmm. És la categoria de Forza Horizon d'aquesta saga que ja porta uns quants anys amb nosaltres. La gran novetat en aquesta nova entrega no són els cotxes, n'hi ha molts, són fantàstics, molt realistes, és l'escenari, Japó.
3: Molt bé.
7: Com sentim la música aquesta, com estil japonès, Japó és l'escenari pel qual ens movem, són desenes i desenes de quilòmetres quadrats ambientats a Japó, o sigui, més que una recreació del país, és una interpretació.
3: Molt bé.
7: Aquesta seria la paraula. Intenta...
0: Bueno, seria molt bé, que fos tot el Japó, perquè té una illa, diguéssim, bueno, són diverses illes, no? Però vull dir, que podies anar del punt A al punt B i no podies caure.
3: O sigui,
0: vull dir, no és com el continent que podies anar per tota Europa, Amèrica, Àsia, tal, no sé què. En canvi, aquí estaria molt bé,
7: Sí, però és això que us dic.
0: És una recreació.
7: Tenim des de zones de muntanya fins a zones de platja, per exemple, i entre unes i altres hi ha suficient espai perquè tot sembli natural, perquè recreï tot l'escenari. I a banda, hi ha també la major ciutat que hem tingut mai a la saga, que és una també interpretació de la ciutat de Tòquio, que és molt interessant perquè tenim doncs la Torre de Tòquio, la cruïlla famosa de Shibuya, tot això ho tenim. Per tant, tenim molts cotxes, tenim 550 vehicles així d'entrada, molt realistes, tot això.
0: 550?
7: Sí.
0: N'hi ha tants?
7: Ara aniré amb això, Estar, perquè...
0: tinc
7: opinions. Sí, n'hi ha tants de cotxes, i encara n'hi haurà més amb el DLC.
3: Són reals tots, no imagino?
7: Tots reals. Hi ha alguna cosa de fantasia sempre amb els Forza, que si el cotxe de Hot Wheels, el típic que volen tots els nens, però te l'has de comprar a banda. Llavors, el que us deia, la recreació del món pel que fa a les infraestructures, la senyalització, la llum, la llum del paisatge, jo que he pogut estar tres vegades amb cotxe per Japó, doncs el color i la llum estan clavats. La pluja, tot això transporta bastant. I el que us deia, la recreació de Tòquio està molt bé, i com sempre tenim esdeveniments clàssics en els quals fem curses, fem reptes contra un altre jugador, contra rellotges, proves de velocitat, i a banda tenim moltes activitats secundàries.
3: Una pregunta, tu dius que és món obert, però són curses en el fons, no?
7: Sí.
3: Les curses al final el que fan és reduir aquest món obert, no?
7: Ja, però tu vas pel món obert i et trobes que hi ha una cursa per aquella zona. Sí. Apretes, prems un botó, sí, i entres dintre de la cursa.
3: Ah, d'acord.
7: Acaba la cursa i et deixen on estaves.
0: Ah, i tu pots anar conduint a la babalà. O sigui,
7: sí, sí.
3: Tu... Sí, sí, sí, sí. Això m'agrada molt.
0: Això és maco, no?
1: Sí. A mi el que menys m'importa d'aquest joc són els cotxes. Però no, perquè
3: amb
1: tot el paisatge,
3: però
1: clar, si pots anar per allà amb el món obert i anar mirant i anar passejant.
3: Però estic convençut que al Dani Jiménez, que és el nostre tècnic, li agraden els cotxes.
1: A ell sí, clar, mira.
7: Sí, sí, però és... mira, Eli, amb això que dius, justament hi ha una opció molt xula, que tu portes el cotxe i si vols tens una opció com allunyar-te del cotxe i moure la càmera al voltant del cotxe.
1: Que xulo.
7: Pots fer com... que deixes el cotxe aparcat i dius, vaig a mirar el paisatge per aquí i el pots veure com si fossis amb un dron.
0: Com si vagis a fer un riu.
7: Efectivament,
0: no?
7: El simulador realista amb totes les seves conseqüències i activitats. Doncs hi ha moltes activitats secundàries i unes quantes d'elles tenen a veure amb el fet de la cultura japonesa. Hi ha excursions, hi ha caravanes de cotxe, que ara explorarem la ruta d'aquesta prefectura.
3: Què dius?
7: I t'apuntes a la caravana i vas allà, vas allà. També hi ha una cosa nova a la ciutat de Tòquio, que hi ha com un servei d'entrega d'aliments a domicili. Són missions d'aquestes de repartidor de...
3: M'agrada molt.
0: Vas amb cotxe.
7: Vas amb furgoneta, en aquest cas.
0: Vull dir, jo m'imagino un Ferrari, una cosa d'aquestes, doncs allò...
1: S'ha d'anar amb furgó, fer això.
0: Llavors sí.
7: Tenim una recreació de Japó molt, molt interessant, les emissores de música també, algunes recreen també la música d'allà, però té coses que no... L'enfocament és per tots els públics, és recomanable per des de hardcores que volen allà tocar el cotxe i tocar la suspensió, fins a persones que diuen automàtic. És un per tots els públics i està molt bé. Però hi ha coses que no m'han agradat.
3: A veure, quines?
7: El sistema de progressió del videojoc, és a dir, tu a mesura que vas jugant, vas aconseguint cotxes, vas aconseguint... No m'agrada gens. És típic de la saga Forza. Per què no m'agrada? Perquè en una hora tens ja 50 cotxes.
3: Ah, clar. I dius amb això.
7: I a més tens cotxes increïbles que dius, i els que són més normalets, no tens temps d'agafar-los, carinyo. Ja, bueno, tinc ja cotxes espectacularíssims, els millors del món, des del primer moment. Per mi això hauria de ser com una mena de premi per estar més temps.
3: Clar.
7: Llavors això li... I també no m'agrada la progressió, que és un videojoc ple de, diguéssim, ruletes d'aquestes de la fortuna amb premis. Té molta aquesta cultura de la ruleta. I a mi això em cansa molt, això de la ruleta. Prefereixo menys coses, però dir, ah, mira, m'he acostumat a conduir aquest cotxe. I hi ha massa estímuls, tota l'estona, i per mi no saps què fer de tanta cosa que tens.
0: Tots som de benzina, no hem posat cap cotxe elèctric ni coses d'aquestes?
7: Hi ha elèctrics, també.
0: I on és el so? Com un... Perquè, clar, aquests videojocs estan molt caracteritzats per fer ressentiments, doncs, de fidels,
3: no? Deu ser un so elèctric,
7: no? No, i tant, el reprodueix. I de fet tots els cotxes pots estar conduint des de dintre i diguéssim que tot el que veus dintre del cotxe és la reproducció del cotxe aquell. Vull dir, hi ha molta feina aquí de recreació dels vehicles.
3: Una pregunta d'aquest joc. Els semàfors funcionen a la ciutat?
7: Els semàfors és una bona pregunta. Jo crec que sí que funcionen.
3: Per mi és la vital. La pregunta vital és aquesta.
7: Però és que mira, Albert, això a mi també és una altra cosa que no m'agrada. El joc fa una concessió, i la concessió és que, a veure, Tòquio està plena de cotxes i aquí està buida de cotxes. Per tant, vas a tota pastilla.
3: Clar,
7: la concessió és perquè tu puguis anar a tota pastilla, perquè si no seria accident.
0: Però també pots anar si hi ha tot ple de cotxes, a veure, és un videojoc.
7: Seria complicat. Llavors, clar, és una Tòquio buida. Això també és una cosa que s'ha d'entendre, perquè no podem demanar un joc de conducció i al mateix temps no poder anar corrents, no? Llavors, molt ràpidament, a mi no m'agrada mai el concepte del festival, és tot com un festival, però una cosa molt radiofònica, que això ho han de solucionar, per favor. Els locutors de les emissores de ràdio del joc no són gens creïbles.
3: Per què fan? A veure, imita-ho.
7: Bienvenidos al Festival Forza. No sé, és com...
3: Quan es conecta principal és una mica, això?
7: No, tant de bo. Tant de bo fos antic i tant de bo fos les 40 principals.
3: Val.
7: Perquè a les emissores de ràdio Fórmula o les emissores de ràdio de música són gent que en sap.
3: Sí.
7: En canvi, aquí són gent que fa veure... que es dedica a això. Molaria molt que Forza agafés els professionals de la ràdio, de les radiofórmules, de la música, de les emissores de ràdio musical, per presentar això, perquè són com uns actors que fan una addicció meravellosa, però no t'ho creus, tu.
3: Escolta, anem cap al segon. El segon videojoc, que ara ens dius quin és per aquesta música. Música. Home, aquí hi ha més acció, eh?
7: Hi ha una mica més d'acció, perquè és el Lego Batman, el legado del caballero oscuro. Aquest està per PC, per PlayStation 5, per la Xbox Series. En un futur sortirà també per la Nintendo Switch 2. I no és el primer videojoc de Lego Batman, tampoc és el segon, tampoc és el tercer, és el quart, però ja fa molts anys que no sortia un videojoc de Lego i de Batman. Ah. El primer va ser el Lego Batman de Video Game. El desenvolupa un estudi britànic que es diu TT Games, i és el responsable de la majoria de videojocs de Lego, els del Senyor dels Anells, els de Harry Potter, els de Star Wars. Tenen molta experiència fent adaptacions d'aquests universos al món de Lego. I estem parlant d'una superproducció amb aquest joc, tot i que es digui Lego.
3: Sí, perquè dius, ai, sí, això sí, serà una joguina,
7: Sí, i tot i ser com un enfoc així per tots els públics, és un joc amb moltíssims continguts, molt cuidat, les cinemàtiques, la qualitat de la imatge, és molt ambiciós. De fet, vaig parlar aquests dies amb el productor executiu, que és el Matt Ellison, i m'explicava que tranquil·lament és el videojoc de Lego més bèstia i més ambiciós que han publicat mai.
0: Home, què vols que diguin, també?
7: No, també ho han de dir, també, bastard, però clar, és que podrien dir-ho del de Star Wars, que reunia les 9 pel·lícules de Star Wars.
0: O potser ho van dir, eh?
7: Potser ho van dir.
0: Vull dir, però aquestes declaracions segurament que el proper també diran el mateix. Saps?
7: Jo sé que
0: és molt, molt típic tant de productors com de músiques i coses d'aquestes, eh? O sigui, aquesta és la meva millor obra. El projecte més ambiciós. Ostres, no sé.
3: Home, jo estic veient les imatges i millor,
1: és el que anava a dir. Jo no sé el joc, però a nivell visual és bastant bèstia, eh?
7: Sí, i a més, una de les coses més xules en aquest sentit és que reprodueix la ciutat, també és com un món semiobert.
3: Amb Lego.
7: Amb Lego, la ciutat de Gotham. I pots anar amb el Batmòbil, pots anar com planejant amb la capa, amb la moto del Batman també pots anar. És molt, molt complet.
0: Però és més de cachondeo, com sí, sempre? O
7: com sempre. És
0: va,
7: molt va, va. De cachondeo. De,
0: vale. Amb sentit de l'humor, les gràcies, les cares...
7: Va. Sí, sí, sí. I de fet està bastant bé que sigui així, perquè
0: sí, no, i tant, clar.
7: La història de Batman és una història molt fosca. Sí. Només començar a matar els pares. De fet, perquè veieu, com és un joc on possiblement el poden jugar molts nens petits, la violència de quan maten els pares quasi bé no es veu. Yeah. O sigui, has de ser com una mica fan de Batman per dir, ai, ha passat aquesta cosa i el personatge es està posant molt fosc i molt boig. Es diu el joc The Dark Knight Legacy, El legado del caballero oscuro, perquè tracta de capturar tot el que és el llegat del personatge. Això què vol dir? Que surt el Joker, l'home de gel, el pingüí, surten tots els personatges de la Catwoman, tots els personatges que us podeu imaginar estan aquí en aquest videojoc, en forma d'aliats, en forma d'enemics. Per cert, una cosa que també és molt interessant, tot el joc pot ser cooperatiu. El Batman en tot moment està acompanyat i m'agrada molt com ho han fet per trobar l'excusa que estigués sempre acompanyat. Per exemple, no sempre t'acompanya el Robin, que seria lo típic de pensar, no?
3: Ah, va canviant, eh?
7: Sí. En Gordon, el policia, típic, t'acompanya i té les seves armes i es defensa i també té acció. Té un munt de personatges que l'acompanyen al Batman que són molt curiosos i només per descobrir qui l'acompanyarà a continuació.
3: Està
7: també
3: bé, clar.
7: També és divertit. Molta gent l'ha comparat amb el Batman Arkham, que són una sèrie de jocs de Batman que són al contrari d'aquests, són superrealistes.
3: I tant, i recordo, sí. I tant.
7: I estan molt ben considerats,
3: sí.
7: I de fet també molta gent, jo m'incloc també, el considera gairebé com un joc de la saga, perquè sí que té un aspecte com per tots els públics, però
3: molt bé.
7: Sí, però és molt, molt complet.
3: Escolta, podem anar amb el Batmòbil o no?
7: Sí, Batmòbil, sí? Es pot anar, sí, perfectament.
0: No, és... amb tots els Batmòbils.
7: Sí.
0: Perquè jo que he vist, per exemple, porta vestits, diguéssim, pot anar vestits segons portades de còmics, de detectives còmics de l'època.
7: Sí, de fet aquí és una de les meves crítiques al videojoc. Des de la pantalla, està molt bé que hi hagi molta varietat de vestits al Batman, cadascú trobarà el seu. Hi ha el Batman, per cert, de l'Adam West, el clàssic de la sèrie dels 60,
0: sí.
7: Aquell que ballaven i feien aquella cosa amb actors reals. Doncs per mi, un defecte del videojoc és que a la pantalla de càrrega del joc, estem parlant d'un joc per tots els públics, ja t'estan venint coses.
3: Ja.
7: Error.
0: Va.
7: No pots...
0: Clar, jo pensava que t'ho regalaven, no. Jugaves i anaves fent logros d'aquests, no, home, si has de pagar...
7: Abans de començar estar, tu, abans d'entrar dintre del món de Gotham, ja t'estan venent que els vestidets, per mi això és lleig.
3: I tant,
0: perquè quan...
3: I això ho recordava molt en jocs d'Ubisoft, que era horrorós.
7: Sí. Perquè també, doncs, al ser un videojoc per tots els públics, la botiga ja al davant teu tota l'estona, ho trobo com...
0: Llavors, el que deia abans, ho retiro, sí que és el joc més ambiciós. Té molta ambició, aquest joc.
3: Exacte.
7: Sí. Després, el sistema de combats és una mica bàsic, perquè acaba ser una mica repetitiu, perquè només dones cops de puny i ja està, i bueno, massa col·leccionables pel meu gust. Però bueno, m'ha molat, i atenció, perquè m'ha fet tornar a veure la sèrie d'animació dels 90,
0: home,
7: que és increïble i meravellosa.
0: Home, per l'amor de Déu.
7: Sí.
0: Dempeus, sisplau, posem nosaltres dempeus.
3: M'agrada molt perquè tu cada vegada que jugues un joc, agafes un llibre, vas a una sèrie...
7: Sí. Això
3: molt bé, Albert. Molt
7: però per això us he dit que vinc amb una mica de sona avui entre tot, eh?
3: La Tatia veia un missatge on parlaves d'aquest videojoc i que deies que t'havia agradat molt, molt, molt.
7: Sí, arribem al tercer i aquest m'ha encantat, m'ha semblat increïble. L'estic tornant a jugar per segona vegada perquè és molt curtet. Mixtape per ordinador, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. És el que més m'ha agradat, com us deia. Està desenvolupat per un estudi que es diu Beethoven and Dinosaur, dirigit per un noi que es diu, atenció al nom, Johnny Galvatron.
0: Bé, home, bé. No, home, no.
7: Sí, Johnny Galvatron, has de reconèixer que està...
1: Està molt bé. Està però serà nom artístic, potser, però...
0: No, mirem antecedents, mirem el d'això genealògic, perquè Galvatron és...
1: Galvatron.
0: Mare de Déu.
7: Abans havíem fet, el 2017, un joc que es deia The Artful Escape,
3: sí,
7: que em va agradar molt, em va flipar. I bé, el Mixtape és un... És un joc una mica diferent del Forza, del Lego Batman. Són jocs aquests últims que hem parlat que ens ofereixen molt contingut, moltes hores. Aquest, en canvi, com us deia, es pot passar perfectament en 3 hores i encara et sobra. I és un videojoc que ens explica la història de 3 adolescents, 2 noies i un noi, en el seu últim estiu junts en un poble fictici de Blue Moon Lagoon. Representa que està al nord de Califòrnia. Aquests personatges són la Stacy Rockford, la Cassandra Mas Morino i en Van Slater. I tota la història del joc succeeix l'últim dia que aquests tres amics es veuran, diguéssim que ha acabat doncs a l'institut o al batxillerat i serà el seu últim dia junts. Esteu veient aquí la pantalla,
3: el moment
7: més creepy del joc.
3: Explica, Albert, què és el que estem veient? Són dues llengües?
7: És el moment aquest en el qual ella parla a la Stacy Rockford del primer petó que li va fer un noi que no li agradava i tu controles les dues llengües.
1: M'encanta perquè la sensació que dones és aquesta de... Amb els aparatos a la boca...
7: Bueno, no em feu parlar perquè jo estic traiem els logros del videojoc i per treure't el logro del pató s'està com un 60 segons movent les llengües. 60 segons movent les llengües. A mi m'ha agradat molt perquè, com us deia, la història d'aquests tres nois adolescents succeeix a l'últim dia que es veuran. És un joc molt narratiu, està farcit de minijocs bastant originals, ben integrats en la història, però bàsicament, i això ha rebut moltes crítiques, no jugues tampoc tant.
3: Ja.
7: És bastant una pel·liculeta, la veritat. A mi aquest debat de si els videojocs són pel·lícules m'és completament igual.
3: Sí, jo ho recordo.
7: Al final acabes agafant un comandament, no? I per tant, és com la gent que li diu als còmics novel·les gràfiques.
3: Sí, és veritat.
7: No? Tots són còmics.
0: Sí. Benvingut als 90.
7: Les novel·les gràfiques. Llavors, a mi el que m'ha agradat d'aquest videojoc és la història, els personatges. Nosaltres anem visitant en aquesta última nit plegats l'habitació de cada personatge i dintre de cada habitació es despleguen una sèrie de records i tenim converses amb els personatges. Després, tota la reproducció de la... tota la llista de reproducció de la música, el títol del joc fa referència a una llista de reproducció mixtape. Per mi és també un dels eixos del videojoc.
3: Clar.
7: Són música dels anys 70, 80 i 90 i bàsicament la protagonista és una noia que es vol dedicar a ser... una noia que tria músiques per pel·lícules, tal...
3: Ella vol... Curadora de músiques.
7: Sí, vol ser una curadora de músiques.
3: Molt bé.
7: Llavors, és el seu últim estiu junts amb els seus amics perquè deixen l'institut i el batxillerat o el que siguin que estan fent allà als Estats Units i ella, en comptes d'anar-se'n de viatge, diu, no, jo vull anar a Nova York perquè sé que hi ha una dona que es dedica a això i li vull donar la meva mixtape, no? Que és la que escoltes durant el videojoc.
3: Molt bé.
7: I tota l'estona la música té una presència molt bèstia dintre del videojoc.
3: Vols que el podes escoltar una mica, d'hora?
7: Sí, i tant.
3: Impressionant el tros que estic veient del cotxe, perquè... és impressionant, o sigui, el que el fas, les accions que fas són accions com molt subtils, molt tontes, però defineixen molt aquest o sigui, el joc, eh?
7: L'escena del cotxe que estàs veient és la típica que tu vas amb cotxe, sí. Hi ha música sonant i tu amb els botons vas movent els personatges.
3: El ritme de la música.
7: Sí, el ritme que tu vulguis.
3: Sí, sí, pots moure la mà, pots moure els diners.
0: Són músiques fetes especialment pel joc o són cançons conegudes?
7: No, cançons conegudes, llicenciades.
0: Això sí. Està molt bé, eh?
7: Aquí també importa molt que tu connectis amb la banda sonora que tu posa al videojoc. Hi ha Smashing Pumpkins, hi ha, doncs, ara no em sortiran, Roxy Music, hi ha de totes aquestes èpoques que us he dit molta música, i jo crec que és un joc així que retrata... Ja, han dit moltes vegades aquesta paraulota de l'anglès, aquests dies de sentida, que no... una història coming of age... Aquesta mena de cosa que vol, al final és com fer-se gran, no? Sí. Suposo que vol dir fer-se gran, que podríem dir-ho així de fàcil. I bé, m'ha agradat molt, el guió està molt bé, els diàlegs se senten molt naturals. I quina cosa negativa tinc a dir?
3: Cap, a veure, res, eh?
1: Cap ni una.
7: A mi m'ha agradat moltíssim.
3: Fantàstic.
0: Molt bé.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Ara una mica de silenci. Sabeu que d'aquí poc hi haurà el programa de jazz, el Jazz Batussi? I és que ara l'Americo ens parla amb Akito i serà fantàstic perquè ens parlarà d'un joc que segur que ens agrada, però a més ens prepara pel programa de després. Així doncs, en diferit, ara parlarà sobre un videojoc petitó, però molt interessant.
8: Hola, què tal, Albert i companyia? Com esteu? Espero que molt bé. Volia portar-vos un dels jocs que he estat jugant aquests últims dies, que es diu Panzalassa, que és d'un estudi que es diu Meia Calça, i que es va publicar fa res, realment, el mes passat, el 18 de maig. El joc és una aventura així, estil point and click, però amb una ambientació com molt futurista, món alienígena submarí, i que ens posa la pell, o bueno, potser més que la pell en els cables, podríem dir, d'una intel·ligència artificial, d'una nau, així com una nau de l'espai, que s'ha estavellat en aquest planeta alienígena, que d'alguna manera estàvem explorant l'espai, no? la nostra nau, en busca doncs, noves espècies de fauna submarina, i per algun misteri té un error, ha de fer un aterratge d'emergència en aquest planeta. Llavors, el que passa, la consciència de la nau, no? la seva intel·ligència artificial, diguem, es veu com transferida a un cos robòtic abandonat que hi havia en aquest planeta. D'alguna manera hem d'intentar descobrir què és el que ha passat i per què estem com atrapades en aquest cos misteriós.
1: Però estarem sols mentre explorem aquest món tan misteriós?
8: Val a dir que la cosa és que no estarem pas soles, ni molt menys, perquè en aquest cos robòtic el que ens veiem com injectades d'alguna manera misteriosa, ja hi havia una altra intel·ligència artificial que, a diferència de la protagonista, no, la que d'alguna manera controlem nosaltres, és com molt seriosa, molt com seca, no, com la típica personalitat de robot que ens podem imaginar, doncs aquesta és molt més bromista, animada, i llavors com que entre totes dues, doncs com que s'hauran d'anar ajudant per descobrir realment què és el que està passant, no? Per saber on som, no? Què és aquest planeta misteriós. Hi ha algú que no va bé, no? A mesura que parlem amb la gent que ens trobem, ens van com donant pistes i tal, i en última instància doncs també intentar descobrir com podem tornar a casa nostra. A més, bona part de la jugabilitat consisteix precisament doncs en entendre com funciona la interfície a través de la qual veiem el joc i l'idioma que està en totes aquestes tecnologies i totes aquestes maquinàries, i bé, doncs a mesura que ho anem entenent i anem descobrint i som capaços de relacionar-nos amb elles, doncs podrem anar entenent millor també què és aquest món del joc, no? De Panzalassa. Es crea com una espècie de loop de jugabilitat on totes les coses estan allà des del principi, no? Però és a mesura que les anem descobrint i les anem entenent que podem com anar avançant.
3: És al·lucinant perquè estem veient les imatges també a la pantalla gegant. Em recorda molt a una interfície d'un Apple dels anys 90, una miqueta, no? I fins i tot als 80, Albert, oi?
7: Sí, mola perquè aquella època les interfícies eren molt... Sí. Jo tinc com una mica de nostàlgia.
3: Sí, i tant, les finestres així com molt, Em recorda també l'Amiga, el Commodore Amiga, una miqueta.
7: Sí.
3: Fantàstic, i a més a les pantalles pots veure també l'acció amb molts textos. Oh, m'agrada molt aquest joc.
7: I el so.
3: El so, exacte, exacte. Doncs escolta'm, Américo, quina és la teva conclusió d'aquest pantalassa?
8: Bé, doncs el joc, a través com de tots aquests misteris, aconsegueixem construir una ambientació supermisteriosa i superabocadora que a mi, la veritat, m'ha semblat fascinant. I la primera cosa que hem d'aconseguir fer és sortir d'aquesta habitació. Hem d'aconseguir encendre les llums de les instal·lacions on estem, i un cop sortim d'aquesta instal·lació, doncs ja és on se'ns presenta realment el món on estem, que és un món, a mi personalment m'ha recordat la manera en la que funciona a jocs com Dark Souls o fins i tot a l'Hyper Light Drifter, perquè té aquesta cosa tan guai que és que la història que anem descobrint és una que en realitat va succeir fa moltíssims anys. Llavors nosaltres, a mesura que anem com voltant, nosaltres veiem com les conseqüències d'aquella història, però realment és una cosa que ja va passar fa molt de temps. Totes aquestes ciutats que anem, bueno, doncs visitant i tal, estan poblades per personatges com ànimes perdudes, no? D'alguna manera podríem dir, trencades, envoltades en una melancolia, però que a mi personalment és una manera com d'estructurar la narrativa que m'agrada moltíssim. La persona que s'ha encarregat de dirigir el joc ha parlat molt, és que una de les seves principals inspiracions, tant per la part artística, diguem, més visual, com per la sonora, són els softwares d'edició, d'edició d'imatge, d'edició de vídeo, de principis dels 2000. La manera en la que es connecten les pantalles, el disseny de les interfícies, és molt 2000ero. I això, personalment, és una cosa que a mi, doncs, m'agrada molt, perquè jo sóc com d'aquesta generació i li tinc molt de carinyo. Llavors, això, repeteixo el nom, el joc es diu Pantalassa. Quan existia el macrocontinent aquest de Pangea, no, que eren com tots els continents junts, doncs l'únic oceà que existia es deia Pantalassa. I això, que és un joc que recomano moltíssim, que recomano com a mínim que li feu un copet d'ull i que estic segura que us semblarà com a mínim interessant.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Doncs arribem ja a la part final del programa. Estar, Albert, per cert, he vist que hi haurà un canvi a la Nintendo Switch 2 amb una... per adequar-se legalment a Europa, ha hagut de fer una bateria extraïble a la Nintendo Switch 2. Ho farà?
7: Sí, sí, oi tant. Un model exclusiu de la Switch, que serà tot igual, però tindrà la capacitat de canviar la bateria. De fet, estan parlant que ho hauran de fer també amb els comandaments, que també porten bateria.
3: Sí, tant.
9: Vet aquí que amb tendes d'aquestes orientals es venguin tantes Switch a tan bon preu. Ara ho entenc. Ara té sentit.
3: I per cert, també, et vaig veure, Albert, a Madrid, a Nintendo, jugant a un joc nou, no?
7: Sí, el nou Star Fox, que sortirà, sí, aquest, sortirà a finals d'aquest mes de juny.
3: Sí.
7: És un remake del que vam fer l'any 97 per la Nintendo 64. Aquell videojoc, per mi, va ser sorprenent perquè va ser el que va introduir el Rumble Pack, l'accessori que feia vibrar el comandament.
9: Sí.
7: Ara ja això ja no sorprèn gens.
3: Clar.
7: I han hagut de sorprendre pels gràfics, per l'actualització gràfica i tot això.
3: Molt bé, i també aquesta setmana hi ha hagut un dia d'aquests de PlayStation, no sé, el Days of Play, no? Que doncs, el que han fet és anunciar alguns jocs, i no sé si es va anunciar o no es va anunciar aquest dia, però vaig veure la notícia del God of War Lofi.
7: Sí, van fer aquesta presentació de Sony i és un nou God of War, God of War completament nou, que a més es va filtrar una miqueta abans de l'anunci. Per la gent que ho havia vist potser no va ser tant de sorpresa. Jo no ho havia vist, per tant sí que va ser per mi una sorpresa. I és això, nou God of War, però amb una diferència substancial. Ja no controlem a Kratos, que és l'heroi clàssic de la sèrie, sinó controlem a la seva dona, que justament la dona mor. Sí. En l'anterior God of War, de fet, tot el joc és un viatge per portar les cendres de la dona a dalt d'una muntanya. Doncs aquí portarem aquesta dona, que és la Faye, i té una història increïble, i gràficament us recomano que aneu a buscar el vídeo, perquè és una salvatjada com es veu a la presentació visual del videojoc. I no crec que trigui a sortir, no té data, perquè es van veure 20 minuts de, del començament del joc.
3: Això ja vol dir que segurament...
7: Això ja ho tenen mig fet.
3: Molt bé, sí. Tinc ganes de parlar amb el Patrick, a veure què en pensa d'aquest... Exacte. I, per cert, i abans d'acabar, pot ser que algú que va estar en els primers títols hagi criticat una miqueta aquest joc?
7: Sí, bueno, el director dels primers God of War és un tio molt polèmic, David Jaffe. Val. El David Jaffe és un tio que té un stream, té un canal de stream de videojocs i no li va agradar gens, vaja.
3: Doncs res, escolta'm, juga'l i quan l'hagi jugat, doncs ens ho dius. Doncs escolta'm, Albert, Eli, Star, moltíssimes gràcies per fer el programa d'avui.
9: No, a tu.
3: I també l'Albert Cots i l'Ari Jiménez per estar a Tarragona i a Barcelona i controlar això. Nosaltres tornem diumenge vinent a les 10. Adéu-siau, de la nit, de la nit.

0: Generació Digital, l'únic programa de ràdio que no necessita cap requisit del sistema.
1: Escoltes i cal.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil. Arrenquem amb la senyora Mika Shino. Benvinguts al Jazz Batussi.

senyora, aquest era el Kaimono Boogie, tema cantat aquí per la japonesa Mika Shino en un àlbum que és un homenatge a la pionera del boogie a Japó, la gran cantant i actriu Shizuko Kasagi. Segur que si esteu interessats en la cultura popular japonesa de postguerra, sabeu que Kasagi va ser una figura de molt, molt èxit. La seva aparició en la pel·lícula d'Akira Kurosawa, L'Àngel Ebri, del 48, més el seu superhit Tokyo Boogie Boogie, la va catapultar i la va convertir en això, en la reina del boogie. Si podeu, si us plau, si podeu veure la cinta de Kurosawa, insisteixo, L'Àngel Ebri, no us perdeu el número de Canivall de Kasagi perquè és memorable. Anem amb un altre tema del disc. Aquest es diu Rapa to Musume.

era la veu de Mika Shino de nou fent homenatge a Shizuko Kasagi. Per altra banda, Mika Shino és una cantant japonesa super reconeguda, super premiada i que sempre ha basculat això entre la tradició i el jazz. I no ens movem de Japó perquè ara sentirem la també actriu Yoshida Hideko. Potser us sona el nom pel seu paper en la famosa Pillow Book, la pel·li que va tenir força èxit aquí a Europa a final dels anys 90. Doncs bé, Hideko té una mitja dotzena d'àlbums que giren al voltant del jazz clàssic, del jazz tradicional, això sí, en japonès, i sempre amb unes bones produccions, si més no, amb un tipus de producció que et fa viatjar a llocs curiosos. Escoltem-la amb aquest Shanghai Lil.

Encantadora la veu de Yoshida Hideko amb aquest nostàlgic Shanghai Lil. I ara seguirem amb la trobada entre el saxofonista Nobu Ohara i el flautista Hosan Yamamoto, que el 1968 van gravar New Jazz in Japan, on barregen doncs, jazz i tradició musical nipona. Yamamoto és un mestre del shakuhachi, la flauta japonesa per antonomàcia, un instrument super, super expressiu que conviu a la perfecció amb els sons occidentals en aquest disc. A veure com li sona amb aquest Tabaruzaka.

primer el so de la shakuhachi tocada per Hosan Yamamoto i després hem viatjat fins a Dinamarca on el saxofonista i flautista Sahib Shahab, que el 1965 va gravar junt al combo de jazz de la ràdio de Dinamarca un excel·lent disc, tot amb temes originals. Shahab, com sabeu, va tocar amb les primeres espases de l'època com Coltrane, Monk, Quincy Jones, Art Blakey, etc. Potser en solitari no és tan conegut, però és un excel·lentíssim saxofonista. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i avui estem viatjant amunt i avall per tot el planeta, buscant del bo i millor pels nostres estimats oients. Ara estàvem a Dinamarca amb Sahib Shahab i no ens movem d'allà perquè entre Noruega i Dinamarca hi viu un favorit batussi, el bateria Snorre Kirk.

sofisticat i elegant era el so sempre agradable de les produccions d'aquest bateria danès, Snorre Kirk. Això es deia Honey i pertany al seu àlbum What a Day. I un dels habituals col·laboradors de Kirk és el teclista Joe Webb, que si fa un moment el sentíem tocant el piano, ara l'escoltarem amb l'orga, tocant l'orga Hammond amb la seva versió del clàssic de Ray Charles, One Mint Julep.

era l'orgue de Joe Webb, com dèiem fa un moment, un pianista fenomenal de la generació emergent del jazz danès, aquí el sentíem amb el Hammond. I ara viatgem de Dinamarca a Brasil per trobar a tot un tità de la composició i un home amb un carisma com un piano, el senyor Marcos Valle, cantant, teclista, compositor i productor. Ha sonat poc per aquí, pel Jazz Batussi, perquè no trepitgem gaire els seus andorrials musicals, però avui ens ve de gust fer-lo passar amb un tema del seu disc de 2010, Estàtica. La peça es diu Novo Acorde.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols va tossir al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. Torna ara per una altra veu brasilera, la de l'anomenada musa de la bossa nova, Nara Leão, una dona que va fer tronar i ploure entre finals dels anys 50 i mitjans dels 60. Va participar en aquella revolució musical brasilera de l'època, junt doncs, a João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, entre altres. El 1964 va gravar Nara, on dedicava un tema a la poeta portuguesa Maria Moita.

la ració. Primer hem escoltat la veu de la carismàtica Nara i després hem entrat als terrenys noir dels Big Lazy junt a la trompeta de Steven Bernstein. Cop de timó, perquè ara dels deserts dels Big Lazy ens desplacem fins a Saigon dels anys 60, on hi va haver-hi una explosió de soul i funk, això, entre els 60 i 70, que va deixar un munt de gravacions bizarres a més no poguer. Bé, bizarres pels nostres oïdes acomodats, però sonen tremendament refrescants, inclús avui en dia. Escoltem una de les estrelles del moment des de Saigon, la senyoreta Connie Kim.

era la veu de Connie Kim. Aquesta i moltes altres gemes del soul de Saigon dels 60 i 70 els pots trobar en unes cuidades recopilacions anomenades Saigon Super Sound, editades en vinil. I ara seguim amb la veu d'un actor i cantant japonès, Tompei Hidari, més conegut com a Pixie, per la seva participació en la sèrie televisiva del 70 Monkey. Carismàtic i venerat, Hidari va gravar el 1973 aquest Hey You Blues.

Eren els crits i les vacilades del cantant i actor Tompei Hidari amb aquest Hey You Blues. I ara seguim amb tota una institució de la cançó popular japonesa, la senyora Hibari Misora, una dona que va començar a tenir èxit super, super jove. Precisament ho va fer en l'era del boogie, en l'era del que en deien l'enka a Japó. De fet, el seu primer hit va ser el Kappa Boogie Boogie, un tema en el que la seva veu és de nena, nena, nena. Però avui la farem passar amb un tema dels seus èxits dels anys 70, Alba Pòrpora.

Wow, gran producció, la de Jibar Emissora amb aquest Alba Pòrpora. Manyacs, ens tira el temps al damunt, hem de guillar, que la festa continua. Ho farem amb la cantant afroamericana Sandra Alexandra, que el 1970 va decidir gravar, com dèiem al principi, una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, en japonès. El resultat va ser un espaterrant àlbum anomenat Sandra i els seus 12 samurais. Fantàstic títol. Disc que acaba de ser reeditat en vinil i que podeu trobar a les botigues especialitzades. Amb aquest tema obre el disc i es diu Ningyo no Le.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut Sandra i els 12 samurais. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Escoltes ICAT.
1: Get them.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra mi

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.